Thank you.

poc a poc dos bitllets de la butxaca amb destí a qualsevol lloc. Tant li fa si al sud o al nord, que més dona si el que importa és la fugida. Va ser aquella matinada navegant per internet. Ara salten sense xarxa, el món roda pels valents. Ell porta una revista sota el braç,

0: Il volcino e la rumba.
1: Attento.

give you some advice. I met Jack first when I was young.

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Anuedes, 93.1.

elles s'han pensat. La tardor no té donzelles i els meus cants

Si tu no hi ets per Sant Joan, la mitjanit no guarirà mal de mora ni els follets no sortiran.

0: no hi ets.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Évol, 35 a Estoé i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a la Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
4: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
0: Ràdio Arrels, 100% en català.

sé molt bé que vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fem la vida. En aquesta terra hi muntarem un paradís. En aquest...

buscarem una altra opció. Muntaré una empresa, una secta o una nació. Vestiré defenses i models de producció. Només volia una casa, però em van dir que no. En aquesta terra muntarem un paradís. En aquesta vida hi he vingut

calcido la cinta de la llibertat mentre ballem la jota del temps a l'entorn de la foguera. Demà, sota un túmul de cendra, sols quedarà el caliu de les brases que revifes amb el teu alè, i ja mai més ens prendran lo foc del cor que no s'apaga.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cops te costa de creure. Figureu-vos que préssec, la fruita que nos regalem de menjar a l'estiu, i bé, préssec és la versió catalana del llatí malum persicum, la fruita de Pèrsia, el fruit pèrsic, el préssec. Qui hagués dit que el préssec venia de Pèrsia? Una altra referència al llatí força curiosa. Tothom sap què és un lapsus linguae. Quan parlem, nos equivoquem i a vegades fa riure perquè sembla que parlem d'altra cosa. Existeix també el lapsus calami, per un error quan escrivim. Si escrivim curandero en lloc de curandaire, és un lapsus calami. Calami és la ploma per escriure en llatí. I en quin objecte posaven la tinta els escrivans llatins? Si calami és la ploma, el tinter és calamarius. Ja veieu, vull arribar? El calamar, el mol·lusc, ve del llatí calamarius, i veieu abans del grec, el tinter, perquè li agafaven la tinta, com nosaltres ho fem per un arròs negre amb la tinta de sipi, sempre més eixorits que els nostres abans passats.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Elna, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 7.
5: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Évol, 35 a Estoé i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a La Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
3: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: La flama del Canigó cada dia de la revetlla de Sant Joan baixa des del cim de la muntanya i es reparteix doncs, per tot Catalunya, Catalunya Nord, Catalunya Sud i altres punts dels països catalans. I un dels punts de pas de la flama, un dels punts importants des d'on es reparteix, és el Coll d'Ares. I som aquí el 23 de juny, d'hora al matí, abans que acabi de sortir el sol al Coll d'Ares, amb el Joan Tort, que és president de la coordinadora de la flama del Canigó. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Per què és important aquest punt de pas del Coll d'Ares?
8: Bé, és un punt mític perquè és l'antiga frontera i que legislativament encara existeix entre França i Espanya. Aquí va passar, avui fa 60 anys, per primera vegada la flama del nord cap al sud. i és el punt mític perquè és accessible, no és com el Canigó, que és molt inaccessible, i és el pas fronterer a l'entrada i estem al peu del Canigó. I llavors des d'aquí es reparteix, la majoria de gent venen a buscar-la aquí, venen molts equips de foc a recollir la flama aquí, davant la impossibilitat de pujar fins dalt al propi Canigó, que també és un pèl més llunyet i és més dificultós.
7: Clar, ara aquesta entrevista l'estem fent, que encara no són les 6 del matí, ja hi ha moviment de gent aquí dalt, però quan arribin aquest primer grup que porti una flama, el que es farà és encendre aquí una flama al Canigó, no?
8: Sí, arribaran a les 6, estan, falta pocs minuts, estan aquí a prop ja, i llavors aquí encenen un paveter que hi ha aquí ara darrere nostra i es mantenen encès durant tot el dia per la gent que van venint a buscar la flama.
7: I la gent que ve a buscar la flama és majoritàriament amb cotxe o és amb bicicleta o com funciona això? Perquè clar, hi ha flames que han d'anar molt lluny des d'aquí.
8: Sí, majoritàriament és amb bicicleta. Alguns ho fan amb cotxe, però majoritàriament amb bicicleta. Ara aquí veig que ja estan esperant la gent de Sant Climent de Llobregat, que ells ja venen del Canigó, però doncs, estan esperant que arribi la flama per marxar, i com aquests ja, doncs, per exemple, per dir punts llunyans, direm doncs, Gavà, direm Alella, el Masnou, Malgrat, tots aquests van amb bicicleta, i és per la distància, perquè si no és possible. Els únics que fan el recorregut a peu llarg és la gent d'Igualada, que van fins a Montserrat per arribar a Montserrat a les 10 del vespre. I fan tot el dia corrent, d'aquí a Montserrat hi ha 188 quilòmetres, i fan tot el dia corrent. I són els més llunys de peu, els altres tots són bicicletes. N'hi ha, no et sabria dir quants, molts grups en bicicleta.
7: Molt bé, doncs esperarem aquests minuts que faltin perquè arribi la flama.
8: Bé, també hi ha altres punts de distribució, aquest és important, potser és el més nombrós, però després no ens hem d'oblidar que totes les terres de Ponent van per Puigcerdà. Crec que també és un punt molt important. I la part de Catalunya Nord es distribueix molt des del propi Castellet de Perpinyà, que és des d'on va sortir ahir al dematí la flama per arribar a dalt al cim a fer la regeneració.
7: Doncs esperem ara els minuts que falten i veurem arribar la flama. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
7: La flama del Canigó ha arribat al Coll d'Aràs quan passaven uns 10 minuts de les 6 del matí amb aplaudiments de la gent que l'esperava. Des d'aquí, grups de corredors i ciclistes portaran la flama cap a diferents comarques de Catalunya. De fet, un primer grup ja és a punt de sortir.
9: Em dic Francesc Auguets i vinc de Súria. Hem vingut amb bicicleta de carretera i alguns baixarem corrent, amb relleus. Passarem per Montesquieu, Ripoll, bueno, varis pobles, Avinyó i després de Manresa, Súria, corrent.
7: Una de les persones que coordinava Flama del Canigó en el moment del Canigó és el Pol Tarreda, que vens d'Igualada. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: Primer de tot, com ha anat això? Perquè ara ja t'estem entrevistant des del Coll d'Ares, però baixeu ja del cim. Com ha anat el punt aquest a dalt?
10: Molt bé, la veritat que aquesta edició doncs, ha estat bastant calorosa, marcada sobretot per la calor durant tota la jornada, i durant la regeneració, a la mitjanit, doncs, la veritat és que hi havia bona temperatura al cim i, per tant, no ha estat una edició, un any, on haguem hagut de patir doncs, pel fred ni per anar massa abrigats, sinó que tot ha anat bé i la gent ho ha pogut gaudir de la millor manera possible.
7: Fins fa poques setmanes hi havia bastanta neu al Canigó. No sé si queda alguna cosa amb aquestes calorades i si heu patit durant l'últim mes allò per si trobaríeu neu.
10: Doncs sí, la veritat que sí, que a finals de maig encara es veien fotos amb molta neu i jo personalment doncs, patia per si hauríem d'agafar grampons per poder accedir fins al cim. Afortunadament aquesta calor que ha fet aquestes darreres setmanes de juny doncs, ha permès que tota la pujada fins al cim sigui practicable sense neu. Sí que és cert que per l'altra cara, la cara que portaria cap aquí al Principat, sí que encara hi ha algunes congestes de neu, però afortunadament doncs, es poden superar sense problemes.
7: Per venir fins al Coll d'Ares, des d'on baixeu del Canigó? Per quina banda baixeu, diríem?
10: Baixem direcció als Estables, o sigui que cara sud, baixaríem cap aquí directe i fins als Estables i d'allà agafem el vehicle i venim cap aquí al Coll d'Ares.
7: Ja fa uns mesos, però hi va haver uns grans temporals en aquesta zona i hi ha molts boscos que estan amb molts arbres caiguts i hi ha camins que no es pot passar. No sé si amb això també heu hagut de venir-vos a mirar una mica o si heu tingut algun problema en aquest sentit.
10: No, afortunadament, això que comentes no era conscient i la veritat és que tots els camins que hem realitzat durant aquesta passada nit tots estaven correctament, sense arbres caiguts i per tant no ha estat algo que ens hagi afectat.
7: Doncs moltes gràcies.
10: A vosaltres.
11: Venim de l'Illa i Masnou. La flama la portarem la molta part del trajecte amb corredors i alguna part que la neutralitzem, perquè si no, no arribem
12: a l'hora.
11: A l'hora. Nosaltres baixem la flama a tot el que és el Baix Maresme. Llavors la baixem fins a Dosrius i a Dosrius venen uns quants pobles a buscar-la i després la resta l'anem deixant, el que és Cabrera, Vilassar, Premià, Masnou i Alella. També ens l'agafen Cabrera, Cabrils, a Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, doncs uns nou pobles.
7: Una de les entitats que s'encarrega de gestionar tota la flama és Tradicat i tenim amb nosaltres el Xavi Rovira. Bon dia.
13: Bon dia.
7: De què us n'encarregueu exactament?
13: Bé, doncs, Tradicat vindria a ser l'entitat hereva dels que van contactar primer amb la gent de la Catalunya Nord, Francesc Pujada, sobretot, i Joan Iglesis, i Gilbert Grau, i el de l'oncle, a través de la Unió Excursionista de Vic, que l'any 66 doncs, estava presidida per el Martí Cassany, i el grup de Vic i el grup de Catalunya Nord, que va començar la flama del Canigó des del 1955, doncs havien anat forjant una relació, bàsicament a darrere de l'excursionisme i de també alguns pelegrinatges religiosos que portaven la flama en alguns monestirs romànics i això. I llavors doncs, tenim cartes documentades de que van començar a pensar la idea de que la flama del Canigó, a part d'extendre's pels pobles de Catalunya Nord, que ho havia anat fent des de l'any 55, comencés a baixar cap al sud del Principat. I l'any 66, que aquest any fa 60 anys, doncs va ser el primer any que la flama travessa la frontera que hi ha aquí al Coll d'Ares imposada pels estats espanyol i francès, i en ple franquisme, aquell any 66, doncs, van aconseguir que els gendarmes i la Guàrdia Civil doncs, pugés les barreres, es pogués fer aquí una foguera i que la flama doncs, ja arribés a alguns pobles del Principat aquell mateix any 66. I això va ser tan reeixit que l'any 67 doncs, ja va arribar oficialment a pobles com Vic o Barcelona mateix.
7: I ara, dèieu que sou hereus, diguem, d'aquesta entitat i d'aquesta, amb aquesta feina, amb vosaltres, ara sou aquí dalt del Coll d'Ares, gestioneu també, diguem, la part de portar flames o de relleus de grups de foc, o vosaltres el que feu és posar aquí la flama i que la vingui a buscar una mica qui vulgui?
13: No, les dues coses, perquè des dels inicis es va començar a fer les dues coses.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies.
14: Gràcies. Hola, som en Lluís i en Joan, venim de Llagostera, és el tercer any que venim a recollir la flama del Canigó i vam començar seguint una colla de 4 o 5 i aquest any som 12 que pugem aquí en bicicleta i baixem la flama doncs, avui.
7: Una de les entitats implicades en la flama del Canigó és Òmnium Cultural i aquí al Coll d'Ares hi ha la Blanca de Llobet, que és una de les membres de la Junta Directiva. Bon dia.
15: Bon dia.
7: Com col·laboreu, Òmnium, amb tot el procés de la flama?
15: Bé, de fet, hem de tenir present que la flama del Canigó és un símbol dels Països Catalans, per tant, o sigui, hi participen centenars d'equips de foc i Òmnium Cultural, a més de ser un equip de foc més, que per exemple portem la flama del Canigó amb aquest mateix quinquè al Parlament de Catalunya a les 12 del migdia d'avui, que ara anirem cap allà, doncs també ajuda una mica a la coordinació de tots els recorreguts perquè la flama arribi arreu. Però com que ara també hi ha la coordinadora de la flama, que és aquesta entitat que s'ha, diguem, creat amb aquest fi, doncs així col·laborem amb tots els equips de foc.
7: Clar, els equips, hi ha gent que puja directament al cim a buscar la flama, hi ha gent que ve aquí al Coll d'Ares que la vindrà a buscar durant tot el dia. Els recorreguts són sempre els mateixos o diguem que cada any van evolucionant?
15: De fet, gairebé els recorreguts majoritàriament són els mateixos, però, per exemple, ara, jo què sé, si hi ha alguna carretera doncs, que tenen accés o no accés, llavors canvien una mica. Però aquí, si canvien, és perquè hi ha més pobles on arriba, perquè el que intentem és que cada any hi hagi més pobles on arribi la Flama del Canigó, i això sí que és el que fa que canviïn els recorreguts. I llavors els punts de recollida, diguem, perquè s'amplia tot la xarxa de la Flama del Canigó.
7: Clar, realment, ja la Flama del Canigó té molta implementació tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a moltíssims pobles. Falten gaires pobles, diguem, perquè els hi arribi la flama.
15: De fet, sí, de fet, o sigui, és que no només Catalunya Sud, Catalunya Nord, sinó també Països Catalans, també País Valencià i també a les Illes. Per tant, o sigui, sí que hi ha molts pobles que si ens poséssim a mirar tots els pobles, perquè moltes vegades hi ha pobles que no celebren, diguem, l'arribada de les flames, sinó que van a un poblet o una ciutat més, una mica més gran que tenen. Per tant, nosaltres el que ens agradaria és veure la flama a tots aquests poblets que tenim a Catalunya i als Països Catalans.
7: Blanca Llobet, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, moltes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Hola, jo em dic Jordi.
16: Jo, Oriol.
12: Venim de Castellbisbal i venim unes 30 persones. Nosaltres farem el suport i baixen tots en bicicleta fins a Castellbisbal. Sí, 225 quilòmetres. Farem a Terrassa, farem a Ullastrell, llavors a Castellbisbal fem tres pobles.
7: Una de les entitats que també participa en tot el muntatge de la Flama del Canigó són els agents rurals i tenim nosaltres al cap de la zona de Barcelona, el Jaume Torralba. Bon dia.
17: Hola, bon dia.
7: Primer de tot, necessitaria que m'expliquis una mica què són els agents rurals a Catalunya.
17: Els agents rurals doncs, som la policia del bosc, la policia mediambiental, els que ens ocupem de la natura, dels boscos, dels animals, dels incendis. I la nostra feina, bàsicament, té un component preventiu i, evidentment, coercitiu quan no hi ha més remei. Però, en principi, tot el que es pugui fer per intentar evitar incendis, com ara que tot just comencem a l'estiu, aquesta és una de les feines principals que tenim, entre moltes altres.
7: Clar, perquè quan es munten fogueres de Sant Joan sí que ja hi ha una vigilància molt activa en aquell moment, perquè evidentment hi ha un risc. El fet de transportar el foc amunt i avall per Catalunya, perquè al final avui hi ha moltes flames corrent per Catalunya, això té un risc afegit també?
17: Bueno, evidentment, qualsevol element que juguis amb foc té el risc hi és, és inherent al propi foc. I per això pues, tenim aquest dispositiu de suport a tots els portadors de la flama, a tots els equips de foc, perquè puguin transportar aquesta flama pues, amb seguretat i amb tranquil·litat. És allò que com a administració pública hem d'intentar sumar perquè tothom pugui gaudir de la festa i gaudir-la en plenitud i amb garanties i tranquil·litat.
7: Hi ha alguna actitud o alguna cosa que hagueu de recordar cada any de no feu això, si us plau, amb el foc, que això és perillós, o més o menys ja tothom sap com ha d'anar?
17: Bueno, pel que fa a la flama, gairebé tothom fa el que toca. Recordo uns anys enrere que hi havia unes torxes que es desprenien de cera cartró, que tenien un risc afegit molt, molt més elevat i vam dir que aquelles torxes no s'utilitzessin. I això ja, a hores d'ara, ja no tothom ho està complint i la flama pues, s'està portant amb la màxima seguretat possible.

0: Aquí amb nosaltres, que havíem pujat des de Perpinyà, l'Olivier Blanc, bon dia.
1: Bon dia, senyor.
0: Portes aquí un mocador que diu que ets guardià de la flama. Què vol dir això?
1: Guardià de la flama és una cosa que vol dir que la gent que ajuden força, com avui aquest matí m'he aixecat a les 4:30 per venir aquí, són les persones que guardien de la flama, que donen a totes les persones que volen descobrir la flama del Canigó, aquest engument. Són gent que participa força, força.
0: Al Cercle participeu de diferents maneres amb la flama. Quin és exactament la vostra feina aquí amb la flama?
1: De vincular aquesta flama que està universal i fraternal. Apertena a tots, catalans del sud com catalans del nord i a totes les persones que volen descobrir aquesta tradició catalana.
0: Aquí ara sou amb la càmera aquí fent fotos. Baixareu alguna flama o només la repartiu i ja està?
1: Repartim sobretot les comarques del Catalunya del nord i del sud. És la veritable història. Abans hi havia la flama de les cimes. No és pas la mateixa cosa que la flama del Canigó. La flama del Canigó està nascuda en 1963 i Perpinyà, Sant Jan Iglesias i de l'oncle també, que a tots junts ha posat aquesta flama i aquesta tradició. Han dit que jugareu el foc de Sant Joan, no em passa a l'ometes, com se diu?
0: Sí,
1: series, no? I fareix com una flama, la flama que ve de Perpinyà va al Canigó, com els muntanyars, i posen símbol també, posen símbol a dalt de tot el departament dels Pirineus Orientals i també aporta la flama aquí.
0: Moltes gràcies.
2: Jo em dic Pau.
3: Jo Rito.
4: Jo Ariadna.
2: De l'Empordà, de Figueres. Sí. Nosaltres som de pobles del voltant, però som d'un cau, d'un agrupament escolta de Figueres.
3: Sant Pere, amb cotxe, la portarem amb cotxe.
4: Sí.
2: Tradicionalment, abans anàvem al Canigó a buscar-la, però amb les diferents traves que hi ha ara, la venim a buscar aquí. I la portem a l'Ajuntament, que fem una cercavila del cau a l'Ajuntament i des d'allà els pobles del voltant, l'Empordà, ens venen a buscar la flama.
3: Exacte. O sigui, els pobles l'agafen a l'Ajuntament per fer les fogueres als seus pobles.
2: Cada poble se la porta com vol, corrents, amb bici, caminant. Sí.
0: Des del Coll d'Ares, per Ràdio Arrels, Miquel Martínez Vila.
5: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
6: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt

0: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
1: El 24 de juny del 1981 es fa l'acte Som una nació al Camp Nou. Aquest esdeveniment polític va ser organitzat per la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Hi van haver parlaments i actuacions de Lluís Llach, Altai, Marina Rossell, La Trinca i Manuel Genera. Després se'n va publicar un casset i anys més tard un VHS editat per la televisió de Cardedeu, l'únic mitjà que va enregistrar tot el concert. La seva durada va ser de 3 hores i es va convertir en el primer gran esdeveniment amb gairebé 100.000 persones a favor del català i la reconstrucció nacional. Feia només 3 mesos del cop d'estat del general Tejero i el dia abans la Guàrdia Civil s'havia presentat a Cardedeu per precintar l'emissora de la televisió local que ho volia filmar. Escoltem ara Marina Rossell, que va participar a aquest acte Som una nació al Camp Nou, interpretant Muntanyes del Canigó.

0: Fins aquí, Muntanyes del Canigó, amb la veu de Marina Rossell.
1: Radio Arels, a Cabestany, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Ràdio Arrels ha seguit sempre l'actualitat del rugbi català amb l'USAP, evidentment, al capdavant. L'USAP, que abans que arribés la victòria del 2009, tenia la referència del 1955 com l'any gloriós, quan va guanyar la final davant de Lourdes. Dos jugaires que hi van participar en aquella victòria, Andrés Sanac, que n'era el capità, i Paco Jiménez.
4: És una cosa molt senzilla. Som aquí perquè estimem que aquest club català, que és l'USAP, és una glòria del departament, del més ancians al més joves del dia d'avui, i penso que per nosaltres és un honor i ens fa molt de plaer de poder participar en aquest cinquantenari amb la santat que tenim fins ara. I esperem que tot se passarà de primera per la millor cosa de l'USAP, i sobretot una cosa, és una llàstima que hi hagi persones que tinguin ja més, que siguin més vells que nosaltres i que no puguin pas estar amb nosaltres, però de tota manera mirarem per fer que el diumenge puguin estar amb nosaltres.
5: Jo també som d'acord amb el que diu. Avui pensem-nos que som pas aquí, que han tant fet per l'USAP, pel rugbi català. Jo penso que és el que ens marcarà el mes. Voilà.
6: Què penseu de la nova generació de l'USAP?
5: La nova generació, si eren com ells, farien com ells,
6: Sí.
5: Pensi que fan el que poden i és així, és el que el prendre convén, Voilà.
4: Jo, per això, la novel·la generació és una cosa, la cal educar amb una manera, amb el rugbi català i amb el rugbi que nosaltres hem estat acostumats a jugar, sent tostantuixa, i a fent arribar el balons a les ales, i les ataques per nosaltres començaven quan el balón havia arribat a l'ala, perquè el rugbi és una cosa que se juga 15, i nosaltres catalans som una raça que s'hem fet per això, i és una llàstima que no practiquem pas i que ens deixem agafar amb les maneres de jugar dels altres, que nosaltres no som acostumats i que ens va més bé per nosaltres, pel gabarit que tenim i la rapiditat que juguem. I penso que amb els joves que hi ha una generació, que és molt bona, i que ben entrepresa, penso que podran no succedar i serà la cosa més guapa, i la cosa que jo soti més al món, de poder veure una generació diferent de la nostra, que tinguin el mateix ple, la mateixa satisfacció, i que puguem viure el que s'hem viscut del rugby en siguent campió de França. Perquè la manera que els catalans adoren aquest rugby, si eren campió de França, el Rosselló seria tota la França.
3: Andrés Sanac, el senyor de Trullàs, el capità quan l'USAP va guanyar el campionat el 1955, va morir el 2015, als 85 anys, i Paco Jiménez, que també va jugar aquella mítica final.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Ebol, 35 a Estoer i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a la Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
9: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
10: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlarem del contrapàs.
11: Bon dia. Bé, els grecs no van inventar el contrapàs, com que cada vegada fem una negació. S'ha dit moltes bestieses sobre el contrapàs, com sembla moltes coses, és per això que fem les emissions. D'on surt el contrapàs és complicat. Hi ha rastres antics, es troben bastantes coses, segur. Aquí on començarem és que el contrapàs, hi havia el contrapàs que anomenem llarg, que arrabaia tot cantant el que s'anomena el Divino, que era un cant sagrat religiós de la passió de Jesucrist. A partir d'aquí, per exemple, s'ha dit que, com que es parlava de la passió de Jesús, era un ball que es feia per Pasques. Potser, però no és cert tampoc que es fes només per Pasques. La partició pot durar 15 minuts, em sembla. Bé, un ball tan complicat fer un cop parell, millor, però no m'ho crec gaire. Acusat del contrapàs llarg, hi havia variants. Hi havia el curt, variants conegudes. El curt, el Parsigola i el Cerdà. Avui aquí parlarem més aviat del Cerdà. El llarg es troba bastant dins l'Empordà. A Catalunya Nord no en tenim cap rastres. Aquí el contrapàs que era ballat era el contrapàs Cerdà. La primera transcripció coneguda és d'en Josep Coll. Ja n'hem parlat ple de vegades. L'oncle d'Albert Magnac, amics de l'Andreu Tuon, tot això. En Josep Coll, quan torna a viure a Perpinyà en 57, adapta l'antic contrapàs. Doncs no tenim la partició de l'antic contrapàs Cerdà, però es coneix més o menys la primera transcripció d'en Josep Coll. Serà seguit ben aviat pel Josep Simon, que era un músic de Prada, professor a Perpinyà i enemic íntim d'aquesta família Coll. En Coll ho va fer internar i l'altre amb alteracions, bon, això és cosa més de particions. La cosa és que el contrapàs que era el ball principal a Catalunya Nord, és a dir que quan hi havia una ballada se'n podia fer 3 o 4. Teòricament només els homes. Bé, més rasclem, més ens adonem que al cap d'un moment les dones també hi ballaven. Depèn dels pobles. Prats de Molló, mai de la vida. Mai de la vida. Sant Llorenç de Cerdans, la que manava era una dona. Perquè el contrapàs es compta, no es reparteix, però es compta. És a dir que com que és molt llarg, amb aquest famós Divino, que es recita, permet fer les alteracions dreta i esquerra dels passos. Bastant complicat. I doncs era una dona, Sant Llorenç, que ho sabia fer. Aquest ball era llarg, massa llarg. Al cap d'un moment comencen a fer el que anomenen el saltar. És a dir, treuen una part del mig. A l'inici, no sé si funciona, és agradable o no agradable, al cap d'un moment en tot cas es dura. En paral·lel d'això, si en Pere us en parlaria millor que jo, faran versions on tallaran altres parts. És a dir, de memòria no recordi, però quan arribem a 1900, cap allà a 1900, sé que a Prats de Molló amb el Pere havíem trapat 3 o 4 contrapassos diferents, que no sé com se'n sortien entre els músics i els balladors, perquè com que s'était de repartir, de comptar, i doncs de repartir a partir del moment on no són iguals, no sé com feien. Prats és 3 o 4, i en general n'hem trobat 4 o 5 variants d'aquest contrapàs Cerdà retallat, és tot a Catalunya Nord. Una breu definició del contrapàs.
12: No, només per completar el que explicava sobre les versions, doncs hi ha aquesta versió del Coll, però la del Simon, i també aquesta és més tardana de la Cobla Falguera a Bernet, però no són d'acords, no transcriuen de la mateixa manera, però la melodia, si fa no fa, és la mateixa. Només precisar, per exemple, el que explica l'Albert Magnac en el seu article sobre el contrapàs, que és en el moment on fan aquest famós saltar, que el volen escurçar. Un poble de l'Aude, desgraciadament, no diu quin, els va contractar i els hi van demanar de tocar el contrapàs. Ells, com que era, per dir-ho d'alguna manera, a Can Gavatx, es van pensar que aquesta gent de ballar el contrapàs no en saben, i doncs van fer el saltar. I els balladors els van parar en sec dient-ho: «Ei, vos enganets, això no va així». I doncs els van haver de tornar a començar tot el contrapàs sencer, sense el famós saltar, perquè fins i tot, en, diguem, en la part occitana més propera, hi ha algun poble el sabia ballar. És una llàstima que el manyac no ens precisés de quin es tracta. Però, efectivament, tenim una, per contrapàs de casa nostra, en tot cas el que hem trobat, tenim allò, el mateix motiu melòdic, amb poques variants, i que es va anar escurçant de mica en mica fins a arribar en el contrapàs més conegut de casa nostra i que s'ha conservat i que encara es balla, que és el de Prats de Molló, que toquem en tot cas amb la transcripció que em va fer el Max Abart, que no és ben bé la mateixa que la que es tenia d'un músic de Prats de Molló que se'n deia Jep Palau.
11: Sí, sí, s'havia pensat en aquesta cosa perquè jo mateix el ball a Prats de Molló i és veritat que quan se va recuperar van fer l'adaptació a partir de la versió de piano de Jep Palau i l'adaptació de Max Abart té unes mesures de diferència, cosa que posa problema amb els passos, que va agafar llibertats al moment de transcriure. El contrapàs té diversos passos, els més coneguts són els que diuen els tancats i els seguits, que de fet són els equivalents als curts i als llargs de la sardana, en gros. Cosa que va fer dir a gent com l'Aureli Capmany, als anys 20-30, que el contrapàs era un dels predecessors de la sardana, cosa que no és gens certa. Que hi hagués similituds, que hi hagués que siguin cosins, germans, cap problema. Que l'un hagués donat naixement a l'altre, això no, al meu pare no. Doncs a partir d'aquí es crea tota una mitologia que anava bé amb aquesta història sobre els grecs, amb aquest, els ibers, perquè hi ha vasos, els vasos rodons on es veu un ball en rodona. Per força, en quadrat és més complicat. Però de danses rodones n'hi ha per tot arreu. No fa això un origen mediterrani, antic i complicat. Doncs el contrapàs té aquest llegendari que es posa en plaça. També, més recentment, tot un caire més polític també entre carlistes i aquestes coses. Que del que arribem nosaltres a tenir aquí a Catalunya Nord, no té res a veure, era un ball popular. Que ho hagués sigut al principi, a certs llocs de l'Empordà, dels Garrotxos, no sé, potser cap problema, que a Catalunya Nord, dels testimoniatges que tenim, era el ball de festa major. Carnaval de Prats de Molló se'n feia durant totes les festes i ho feien disfressats i tot el poble, enfin, tots els homes del poble junts. Aquí, el que deia també a nivell de les dones, sí, les dones ho van fer, ho van ballar. I aquest text religiós, que és magnífic, és realment una cosa de cultura popular genialíssima, però tampoc que no remunta a temps antics i que no és una cosa només de Pasques. Calia parlar avui, pensi, del contrapàs, perquè mateixa cosa, es diu moltes bestieses, i ens semblava normal, abans no de parlar de la sardana, que obligats a parlar-ne, tornar a recordar quin era el ball principal de Catalunya Nord, que és un ball desconegut, desaparegut avui dia. Amb el Perri treballa a sobre, dificultats d'entendre-ho, perquè la documentació ha desaparegut i tot d'aquí. Però bé, tenim 25-30 particions de sardanes per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme.
12: De contrapassos. Apolit.
11: Què he dit?
12: Sardanes.
11: Ai, perdona. De contrapassos per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme, que ens ensenya que era una dansa que es ballava. I a fer, vull dir, tenim més contrapassos, més contrapassos que sardanes, de fet, conservades aquí a Catalunya Nord, antigues.
12: Sí, sí, en els antics arxius de les cobles, que tampoc és excessivament antic, si es mira perquè la cobla falguera és fa un segle enrere. En fi, en tot cas hi estem treballant, hi ha coses molt i molt interessants que surten i per seguir.
10: Doncs aquesta dansa que era molt popular a Catalunya Nord, moltes gràcies a tu. Gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Molt bona tarda. Avui som a la Casa Macià, més precisament a la cuina, amb un convidat molt especial, en Josep Sabatés, que ens ajudarà a donar continuïtat als programes de cuina que ja anem enregistrant a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels. Aquest és un reportatge de TV Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Bon dia, Josep Sabatés.
5: Bon dia i bona olla.
4: Me deies que te coneixen amb un altre nom.
5: Sí, és que fa anys vaig fer un menjar amb moltes salses i em van posar el títol de salsetes. És una mena de nom de guerra, una mica indegut, perquè fer salses és una cosa que té molta elaboració, però bé, doncs ho agraeixo i em mantinc dins d'aquest concepte i els llibres de cuina i totes les coses que he fet sempre, el posar el nom de Pep Salsetes doncs té una caire familiar i pròxim.
4: Hem menjat un plat ben català, oi? Ara per dinar,
5: estem aquí a la Casa Macià, és un dia
4: de jornada de feina, venen molts voluntaris aquí a treballar per impuntar aquesta casa històrica a Prats de Molló la Presta. I doncs aquest plat ens el podries explicar, veieu?
5: Bueno, la ullada forma part d'aquesta cuina senzilla però saborosa i molt ben intencionada, que és una cuina molt universal, que és que en una olla doncs, hi entra una sèrie d'ingredients, sobretot la cuina tradicional es basa molt en productes de temporada, coses que avui en dia la temporalitat ha perdut sentit per la globalització, pels congeladors, hivernacles, etc. Però clar, les ullades doncs, es basaven, com a Catalunya, doncs, les escudelles, que hi ha de moltes varietats, ja tothom sempre pensa en l'escudella de Nadal, però l'escudella era una menja bàsicament diària, i era doncs, bàsicament a base de llegums, a base de patates, de cols, de carbassa, de pastanaga. Aquí la pastanaga em sembla que li dieu...
4: La carrota.
5: La carrota, molt bé. Doncs, tot això, aquest conjunt d'ingredients vegetals, hortalans, tot això, doncs, algo de l'element càrnic, de porc, vedella, tot aquest conjunt d'ingredients donaven un brou substanciós i molt repartidor. Era important perquè si es podia menjar des dels més petits fins a la gent d'edat, que tenia més problemes de mastegar, i llavors les coses bullides sempre són més fàcils de digerir i sobretot de mastegar, i tant pels més petits com pels més grans, doncs era una menja molt comuna i pràcticament, bueno, pràcticament no es pot dir diària. Hi havia les extraordinàries, que eren ja més festives, però la diària, l'escudella, era una menja pràcticament, doncs, dia sí, dia també.
4: Deies que a la Catalunya central doncs, se fa l'escudella, aquí se fa l'ullada.
5: Sí.
4: Parlàvem ara del vocabulari compartit que tenim amb l'Alt Empordà, la zona sud de les Alberes,
5: sí.
4: I efectivament carrota és un mot que circula tal com el menjar, no?
5: La paraula carrota també l'he trobada a les Illes i l'he trobada a la part de les comarques tarragonines. O sigui, que allà li diuen carota, no carrota, saps? L'R no la fan servir en aquest cas, però vull dir que és més comú el nom del que sembla,
4: No, i et diria fins i tot que el parlar d'aquí simplement és el més ben conservat, perquè trapem que paraules com con, en
5: sí.
4: comptes de quan, se fa servir molt més enllà del Pirineu,
5: sí.
4: a vegades fins molt lluny, el que suggereix que parlar d'aquí simplement...
5: El donques, el donques...
4: No?
5: Sí, sí. Jo crec que s'ha de respectar aquestes parles locals, que en molts casos, i en el cas, per exemple, de Lleida, que també de vegades es parla molt, que com que toca cap a la part de l'Aragó, ja té influències amb el castellà, i en canvi doncs, ells la paraula ficar i posar la tenen molt clara. Ficar és posar dins d'un espai i posar és posar sobre. En canvi, a les comarques més de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, posar, es diu tot és posar i la paraula ficar s'ha perdut. Vull dir que hem de respectar totes les formes locals que en alguns casos són enriquiment de llenguatge i de la nostra cultura.
4: Josep Sabater, estem aquí avui parlant de culinària, de gastronomia,
5: sí.
4: de parlars, de tradicions, a la Casa Macià, a la cuina mateixa d'aquesta casa històrica on se va produir els fets de Prats de Molló.
5: Sí.
4: I efectivament tenim formes comunes que són tant culinàries com culturals com lingüístiques.
5: I tant.
4: I una pregunta que tenia per tu és si remarques alguna diferència major o notable que permetria diferenciar realment l'ullada de l'escudella.
5: No, és que és molt, molt semblant, però jo enfocaria més en el cas de l'ullada, seria més pròxim al que en diem escudella barrejada, que també rep diferents noms, com és el rebaixinat, la catxaruda, diferents comarques de Catalunya, també rep diferents, el Ripollès, per exemple, la catxaruda, a la part de la Lluçanès és més la part d'aquest del rebaixinat, però és barrejar ingredients de temporada, insisteixo, i tot això dona un resultat substanciós, pràctic, perquè no has d'estar pendent, perquè no s'enganxa. És molt diferent quan has de cuinar amb una cassola que porta més atenció, en canvi una olla. Doncs l'olla normalment estaven penjades amb uns clamàstecs, aquells ferros que hi havia al llarg de foc, i allà s'hi anaven posant els ingredients, i allò anava marxant amb una mica de llenya, quatre tions allà que feia una petita brasa, i amb allò anava a fer la xup-xup, i esclar, després a l'hora de dinar ja ho teníem ja. Sobretot, moltes escudelles aquestes també era aprofitament de llegums. Jo recomano als oients que no llencin mai totes les aigües, perquè avui dia parlem molt del malbaratament, som els primers en fer-ho, no? Llavors, les aigües de verdures, les aigües de llegums, serveixen per fer sopes de ceba, per fer sopes doncs, escaldades. Aprofiteu sempre que pugueu totes les aigües de verdures i de llegums, perquè a part de que estem a favor de la lluita contra el malbaratament, que és una de les coses més fumudes que tenim avui en dia, que és el malbaratament es veu cada dia, o les grans superfícies sobretot, i llavors utilitzar aquests brous, aquestes substàncies, ens serveixen per fer sopes i per fer plats que són d'aprofitament, que són exquisits.
4: Aquí al Vallespí, al mes de febrer, ja desperta l'os, ja sabem que s'està acabant l'hivern, però encara tenim l'ocasió, perquè el fred encara resta, de cuinar amb l'estufa de llenya, amb la llar de foc, i això, abans, vull dir, era la base, no? Era com se cuinava, que m'explicaves també que els plats dels pobres portaven el nom de l'utensili, de l'ingredient, de que no tenien un nom especial, sinó que hi havia una tècnica per cuinar, en el cas del plat del qual estàvem parlant, l'olla, o en el cas de l'escudella, que seria el recipient on se menja, que dona el nom a la recepta.
5: Sí, sí, el carrer Escudelles de Barcelona és on es fabricaven les escudelles en castellà, que aquestes escudelles, la gent pobra, eren amb terrissa o amb fusta, i la gent més benestant eren amb bronze, amb or, amb plata. Hi ha un cas concret que hi ha un rei, que sempre estaven els reis catalans, sempre estaven guerrejant, va tirar que endeutar-se amb uns prestamistes, amb uns que li deixaven diners del call dels jueus, i surten uns documents que havia tingut d'empenyorar tota la vaixella, que la vaixella també és una paraula ben catalana, que ve d'un vaixell que es posava en un armari on hi havia sal i pebre, que eren unes espècies que eren molt apreciades, i tota la vaixella rep el nom d'aquest petit vaixell, no? Llavors aquests bols que eren d'or i de plata els van empenyorar, i el rei, clar, va haver que estar menjant amb bols de fusta i amb bols de fang fins que va arribar un emissari del rei de Castella i va haver que anar corrents a buscar els bols d'or i plata perquè, si no, davant del rei castellà quedava molt malament que li donessin això. Però la gent normal no tenia problemes. El que volia era el contingut de l'escudella, que era la substància. Però el rei volia la... O sigui, una mica el que també vinc a criticar, aquesta imatge que tenim moltes vegades, que tot ho mengem pels ulls i hem de menjar per la boca. El menjar ha d'entrar per la boca i anar cap al cervell. Si no hi ha un impacte de gust i després la sensació al cervell, i sobretot compartir, sobretot quan mengeu, sobretot si podeu, si teniu família, amics i coneguts, compartiu. Perquè compartir, d'alguna manera, alimenta més que menjar doncs, de manera solitària. Si pot ser, compartiu, doncs.
4: Ens parlaves també en relació a el caràcter noble d'alguns ingredients, de la diferència entre el fajol
5: sí.
4: i dels cigrons.
5: Sí. Això també és una cosa que és difícil d'esbrinar, perquè, és clar, les classes populars anaven més de cara al cigró, que era, sempre era una llegum doncs, més planera, més atipar i d'un preu més assequible. I en canvi el fesol, la mongeta que diem nosaltres en el Vallès, concretament d'on vinc jo, pues, ha agafat un predicament tant que en el cas de la mongeta, que se l'anomena del ganxet, perquè té forma com de ronyó, com de ganxet, com de ganxo, ha arribat a preus d'hasta de 12 euros, i 14, i 17. I en canvi el cigró s'ha quedat amb 5 euros al quilo. És clar, la diferència. I tots dos alimenten igual. El que passa que un pues, és més considerat com a classes populars, s'associa més a aquests menjars més d'omplir, eh? I en canvi l'altre pues, sempre pues, es combina més, a millor pues, amb algun tipus de peix, amb algun tipus d'acompanyament d'una certa d'una cosa més elegant o més noble, no? O sigui, sortint de l'olla, amb un reixet d'oli, però bueno, sempre se li dona aquell caràcter.
4: M'agradaria acabar aquesta entrevista recordant l'esforç que vas fer venint fins a Elna en una fira transfronterera per sí. Parlar del tema de les llavors, que seria sí. Una mica tornar al començament, que és a partir d'aquí que ja podem tenir tota aquesta varietat i aquesta riquesa d'àpats i de varietats de...
5: antigues.
4: Ens pots explicar una mica el que hi vas fer allà a Elna?
5: Sí, va ser una experiència molt interessant. Vaig trobar unes persones extraordinàries d'allà del país, des de l'alcalde fins a tot el personal que hi havia allà de voluntariat, eh? Un cuiner també bastant conegut de la zona que va fer també un menjar també molt elaborat. I a mi em va tocar destacar aquest aspecte que de vegades ens donem en compte que les varietats antigues s'estan perdent perquè s'han buscat més les varietats de producció, de varietats doncs, que ja estan híbrides o millorades, que se li diuen, i les varietats antigues han perdut una mica el terreny i de fet són el nostre origen i moltes d'elles tenen els seus noms, no sé, Joret de Cristo, eh? la mongeta doncs, de la Rènega, noms d'aquests, en el cas de la llegum, no? Tenen noms bastant curiosos, o del 23 d'abril, o de l'abundància, i tot això, aquests noms, clar, corresponen a que algú, un hortalà o una hortalana, ha sigut capaç doncs, de batejar-lo i donar-li un espai a la cuina. I molts d'aquests plats i d'aquestes llavors, quan nosaltres fem les averiguacions, que estem en un banc de llavors que tenim al Vallès Oriental, llavors fem el que se'n diu la etnobotànica. Demanem aquella llavor, la seva traçabilitat, quan s'ha de sembrar, com s'ha de sembrar, si s'ha d'esprar, si es pot fer doncs, terrera, quines malalties acostuma a agafar i, a més, després també els hi fem explicar a les persones d'edat que ens donen aquestes joies quan es menjava i quin tipus de menjar hi havia a l'entorn, perquè moltes d'aquestes varietats, per exemple, no sé, per dir alguna cosa, el bròquil de Santa Teresa, que és aquell bròquil morat, deixa una aigua amb un color morat gustosíssim, és una de les millors aigües que té els bròquils, no el llenceu mai, allò que dèiem abans, perquè realment, llavors aquelles sopes escaldades que són d'aquell bròquil, o aquell bròquil barrejat amb pasta, aquella aigua que després coem la pasta al darrere, uns macarrons, uns fideus. Tot això, esclar, quan ho reps d'aquestes persones d'edat, no només et dona llavor, sinó et donen els seus vestigis, els seus orígens, de com s'utilitzava aquell tomàquet, si era un tomàquet de bona conservació, si no ho era, perquè hi ha aquests tomàquets que es pengen i es guarden fins al mes de juny d'un any per l'altre. Vull dir, tot això és una satisfacció molt gran de poder remenar aquestes varietats, que per nosaltres és una joia tindre-les i disposar-ne i després poder repartir. I allà Elna em van fer l'entrevista i vam poder doncs, manifestar aquesta riquesa que sobretot doncs, tant és a la zona nostra com a la vostra i existeix, i sobretot doncs, fruiters, vinya, olivera, vull dir, és una cosa extensible a tot el que és els cels vius, no? el que diem la biodiversitat cultivada.
4: Moltíssimes gràcies, Pep, per compartir amb nosaltres tots aquests sabers gastronòmics, culinaris, culturals, lingüístics.
5: Sí, senyor. Moltes gràcies. A vosaltres.
4: Aquest ha estat un reportatge de Té Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels, realitzat a la cuina de la Casa Macià. I compte, recordeu bé que enguany és el centenari dels fets de Prats de Molló i ja us anirem anunciant les activitats que us faran venir al Vallespí. Fins una propera.
3: Això era una entrevista de Té Vallespí. Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer. les centrals nuclears franceses responsables de la mort d'animals marins. Bon dia. Cada any gairebé 6.000 milions d'animals marins moren atrapats als circuits de refrigeració de les centrals nuclears de l'estat francès. Peixos, crustacis i meduses són aspirats, colpejats, asfixiats i, finalment, retornen a l'aigua morts o greument ferits. Una conseqüència invisible que la indústria nuclear ha mantingut en l'ombra durant dècades. Segons les anàlisis realitzades pel Réseau Sortir du Nucléaire, a partir d'estudis del propi operador EDF, la central del Blayais sola atrapa 2.300 milions d'éssers vius l'any i la de Paluel 2.100 milions més. Les centrals en circuit obert aspiren fins a 180 metres cúbics d'aigua per segon, arrossegant tot el que troba al seu pas. Els animals pateixen cops mecànics, una natació forçada davant els tambors filtrants, asfixia a l'aire lliure, raig d'aigua a alta pressió i un tractament ambiació. Per a la majoria d'espècies, la mortalitat és del 100%. El panorama s'agreujarà amb la futura central de Penly, que amb els nous reactors EPR2 matarà uns 2.700 milions d'animals addicionals cada any. Tot i això, les centrals franceses segueixen funcionant sense cap derogació per a les espècies protegides i sense mesures reals per evitar o compensar aquest impacte. Una diferència abismal amb el Regne Unit, on la mateixa EDF ha instal·lat sistemes de dissuasió acústica a Hinkley.Seay sobre la pressió d'associacions ambientals i autoritats públiques independents. A l'estat francès, res. I això des dels primers estudis sobre biodiversitat aquàtica dels anys 70 que van ser oficialment abandonats per manca de demanda de l'administració.
6: Radio Herers, a Sureda, 95.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 8.
9: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines, però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes, 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Ebol, 35 a Estoer i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a la Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
6: Radio Arrels, a Tuí, 95.
7: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
10: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
11: Coordinat de tots, és valencià, del pas i de la nit, o ara o mai.
12: Perquè no ens rebaixessin una nova...

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
2: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on establim comunicació amb Banyuls de la Marenda, la crònica d'opinió que ens arriba de Banyuls de la Marenda, de la mà de l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: I de tant en tant, segurament, cal triar uns temes potser més lleugers, tot i que ja ho veurem, també són d'importància. Ens vols parlar de rugby. Finalment, l'USAP s'ha qualificat en un partit d'accés max per mantenir-se el més alt nivell del campionat a l'estat francès. Pere Becca, és que això és veritablement una bona notícia.
3: Doncs, si mirem el primer aspecte, evidentment, tots els seguidors, tots els interessen una mica, però també una gran part del públic que no té un sentit particular per l'USAP i pel rugby, tota aquesta gent han quedat feliços un moment sapiguent que l'USAP es podia mantenir al més alt nivell del campionat de la Lliga Francesa, és a dir, el famós top 14. No és res de l'altre món, perquè mantenir-se vol dir que estem molt justets per aconseguir ser en aquest nivell. El dret de poder competir al més alt nivell, és a dir, el dret de poder tenir a casa més espectacle, més jugadors excepcionals, més ambient, evidentment que és una manera de gaudir l'esport considerat com espectacle, però també de gaudir la presència d'una entitat que es defineix com una entitat catalana. I és cada any més difícil. El pressupost actual de l'USAP deu voltar al voltant de 25 milions, que és molt, però que és molt poc, comparat amb altres, com Tolosa, com els equips de París, que ells estan més o menys cap a 40 milions i que, evidentment, no és gaire estrany que siguin aquests equips que vagin al davant de la Lliga. Mireu que les quatre últimes equips classificats per la Lliga Francesa, eren Tolosa, anava a dir com sempre, però ja és una gran ciutat, una gran ciutat econòmica, i dos de París, el Racing i l'Estadi Francès, que també són de gran capacitat econòmica. Però que els que juguen al primer lloc són Bordeus, Lió, i que aviat aquests mateixos que van al partit de classificació Aix-en-Provence, és a dir, la zona urbana d'Aix-Marseille, probablement tindran un equip de més alt nivell, vol dir que, centrant sobre grans ciutats i grans zones econòmiques, llavors que tradicionalment el rugby l'estat francès estava més un rugby de pobles mitjans. És a dir que per poder aconseguir jugar un rol que fos que suficient a la Lliga Francesa del top 14, es necessita una base econòmica suficient. I que l'afició, que és una cosa molt important també, que nosaltres tenim, potser més que tots els altres, però que l'afició per si mateix no pot resoldre tot, perquè els problemes són problemes econòmics. Per poder jugar a la Lliga i al mateix temps jugar a la Copa d'Europa, i ja hem vist aquest any amb el cas de Bordeus que no ha aconseguit fer les dues coses, doncs no són dos equips del nivell que s'han de tenir, sinó l'equivalent de tres equips del nivell. I que tot això necessita un manteniment d'equipaments, amb finançament, amb organització, que representa un capital molt important. Ja sé que massa salarial és teòricament limitada per decisió de la Lliga Nacional de Rugby, perquè precisament no siguin sistemàticament o més rics que puguin un equip que pugui guanyar. I doncs s'ha fet aquest anomenat salary cap, en paraules angleses, és a dir, limitació dels salaris. Però ja se sap perfectament que hi ha manera de voltar aquesta dificultat, que hi ha maneres de participar o de fer participar jugadors a interessos econòmics que no entren dins d'aquesta limitació i que fins i tot participar en un club de més alt nivell, és evident que tots els joves jugadors tenen futur, tenen ganes de jugar en aquests clubs i especialment en Tolosa perquè és el de més prestigi i doncs vol dir més gaudir jugant, però també vol dir més visibilitat en televisió i en xarxes, doncs més possibilitats econòmiques a darrere, publicitat, de recursos diversos i, evidentment, més visibilitat per anar a seleccions nacionals i el mateix sistema es fa a nivell de seleccions nacionals, visibilitat, doncs conseqüències econòmiques. Hem de pensar que tot plegat, el rugby a Catalunya Nord, el rugby professional a Catalunya Nord, té un valor anual de 55 o potser 60 milions d'euros, comptant el rugby de 15 i el rugby de 13. És a dir, que sobre d'una economia que no és una economia gaire produent, que és una economia de més de renda que no de capacitat productiva, és molt difícil cada any poder mobilitzar quantitats d'aquesta importància sobre aquest tipus d'economia. Si comparem amb altres llocs, com potser El, Pou, Castra, són ciutats que tenen més capacitat en petites i mitjanes empreses que no tenim nosaltres. I que, evidentment, la temptació cada vegada és d'anar a buscar els diners allà on estan, és a dir, diners públics. I teja una altra problemàtica. És normal que qui no tingui cap interès al rugby o a l'esport de manera que tingui que pagar una part dels seus impostos per mantenir equips d'alt nivell. És normal de fer que ciutadans que no s'interessen en cas i no tenen cap ganes de veure que es fagin esforços d'això, tinguin no la possibilitat, sinó l'obligació de contribuir a través de finançació pública. Ja sé que ha estat molt el fet de recursos públics i que, de fet, actualment hi ha molts recursos privats, però d'alguna manera, al final, sempre hi ha implicació de la finançació. I això vol dir que és una problemàtica, perquè el manteniment dels equips d'alt nivell en capital privat i tenir un patrocinador que tingui la capacitat econòmica i que sigui prou interessat o prou generós per fer-ho. Per sort, actualment, i fa més de 10 anys, hi ha el senyor François Rivière, que està en aquest cas, però què passarà el dia que ell no vulgui o no pugui continuar a fer-ho? I com ho amb altres equips de grans ciutats i especialment de París, són espònsors d'aquest alt nivell, però persones que personalment ells s'estatse això, o directament, o pel prestigi, o potser per recursos econòmics al final, però hi ha, evidentment, un límit difícil sobrepassar i que arribar a nivell de disbarats del cost d'equips de futbol, em sembla que no és una cosa que es pugui fer que sigui un objectiu únic de creixement. Són coses que, em sembla, s'haurien de pensar respecte a l'idea inicial de la virtut educativa, social i d'exemplaritat de l'esport i que això hauria de ser objecte, potser, fins i tot, d'un debat a nivell polític, quin tipus d'esport volem. Un que serveixi de formació o un que serveixi d'exemplaritat o un que serveixi només de promoció o de fer una imatge que és una imatge més o menys irreal o inexacta. Totes aquestes problemàtiques, de moment, no es plantegen gaire, però crec que un moment o altre haurem de pensar.
2: I Pere Beca, en el cas de l'USAP, és un cas particular, hi ha una altra problemàtica que també és important, l'aspecte català. A l'USAP, és que encara té sentit?
3: Doncs, evidentment, som el club amb més afició i amb més identitària. Potser una mica amb els bascos de Baiona, però la catalanitat, el fet que l'equip de Perpinyà es defineixi com els que tothom ho admeti com tal, com els catalans, és potser un dels pocs nivells en el qual, quan vas a través de tot l'estat francès o a fora, com els catalans. Doncs això té un sentit, té una significació. Però mireu, quan el partit de classificació, com per exemple abans va començar, de català en l'equip de Perpinyà només n'hi havia un, Forner, hi havia un o dos substituts que també eren d'origen d'aquí, però no és, i tant se'n falta, la majoria dels jugadors. Per què? Perquè evidentment hi ha una formació, i una formació molt ben organitzada i que costa bastant. Però fitxatges locals no permeten d'arribar en una zona finalment tan petita i tan menosa, d'arribar a trobar capacitats de formació i capacitats esportives que siguin excepcionals. O els que ja veuen primers llocs al rugby, a l'hexàgon actualment, són gent que venen de l'altre cap de món, de Nova Zelanda, de Fiji, de Tonga, gent amb capacitat física excepcional i que tenen, i a vegades estan formats inclús a casa mateix, una mena de masia que té, ho sap, però que, evidentment, no es poden trobar tots aquests jugadors en una zona de població limitada i poblada més aviat de gent gran, doncs no és, evidentment, un lloc de capacitat de poder produir jugadors d'alt nivell, encara que sí, alguns s'estan sortint. Però ho veiem molt clarament. Molts jugadors que surten de l'escola de rugby de l'USAP i dels Espoirs de l'USAP són jugadors de bona qualitat tècnica, de bon nivell, però pocs entre ells surten a nivell superior, a nivell internacional. Com anys enrere això era possible perquè el nivell no havia pujat tant, doncs ara cada dia és més difícil. I això vol dir que els anys que venen ho trobarem amb la dificultat de, ens trobarem amb la dificultat de poder tenir gent en base a

0: veuen si poden interessar, més que res serà de manera més folklòrica o més d'aspecte purament esportiu, que no pas una reivindicació política en un sentit que entès. Alguns sí, s'hi han interessat, però no és la majoria. Tant no. Llavors, què queda? Si el capital és detingut per gent que no són d'origen català. Si les entitats públiques no tenen una definició clara de l'utilització de l'USAP com a eina de catalanisme o de promoció del català, que era el públic. Però això també és una mena d'il·lusió, perquè l'estadi ple de banderes i ple de gent que diuen que són catalans, és clar que és impressionant. I cada vegada que venen gent del Principat a assistir a un partit, estan impressionats, perquè això no es veu així, potser una mica més al Girona, però no es veu així al Barça. Però la realitat d'aquests grups és que la majoria tampoc entenen la problemàtica catalana i la majoria tampoc transformen la seva afició a favor de l'USAP en una opinió política a favor del manteniment, del desenvolupament del català i de la civilització que porta el català. I que no, hi ha una sèrie de gent que pensa que estic pensant en un antic ministre de la Generalitat, que pensen que precisament el fet que el Barça existeixi al sud és un impediment més perquè, evidentment, quan es va parlar d'independència al sud, una de les problemàtiques que va sorgir immediatament va ser però a quina lliga pot jugar el Barça? Doncs ell diu, tant que el Barça estarà aquí, no podem arribar a independència. No sé si és així, però per l'USAP, lo segur és que si és una eina de mobilització de la gent amb els fans, no és una eina realment de mobilització amb els aspectes purament polítics del català. Pot semblar molt pessimista el que estic dient, perquè al revés de tot això, encara que no veiem clarament qui pot ser el futur, encara que hi hagi molts problemes, encara que potser no sigui raonable mobilitzar tants diners, doncs al final quedem contents quan l'USAP guanya. I finalment potser és això el més important. Gràcies per la vostra atenció.
1: Gràcies, Pere Beca. Recordem, aquesta crònica la podeu sentir a radioarrels.cat i ben segur cada dimecres a les freqüències de Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
0: Adéu, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Ebol, 35 a Estoer i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a La Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
0: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic, que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
5: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que sigui un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
6: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents, i el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
4: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
7: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Cel Obert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podrien viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el xamfrà, la porta d'entrada, l'entresol i l'àtic.
4: I com a grup, vosaltres a Cel Obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
5: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a Cel Obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
4: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó doncs, Preterit plus quan perfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que, com dieu, potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres, potser.
6: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
5: Basades en fets reals.
6: Basades en fets reals, pràcticament, sí. Però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra. Que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Buscar aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és un no parar, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Pretèrit Plus com Perfecte és aquest passat que ja ha sigut, no? Però, bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
4: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Pretèrit Plus Quan Perfet?
5: Genial, endavant.

0: falta.
1: Preterit Pluscuamperfet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La flama del Canigó cada dia de la Revetlla de Sant Joan baixa des del cim de la muntanya i es reparteix doncs, per tot Catalunya, Catalunya Nord, Catalunya Sud i altres punts dels països catalans. I un dels punts de pas de la flama, un dels punts importants des d'on es reparteix, és el Coll d'Ares. I som aquí el 23 de juny, d'hora al matí, abans que acabi de sortir el sol al Coll d'Ares, amb el Joan Tort, que és president de la coordinadora de la flama del Canigó. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Per què és important aquest punt de pas del Coll d'Ares?
3: Bé, és un punt mític perquè és l'antiga frontera i que legislativament encara existeix entre França i Espanya. Aquí va passar, avui fa 60 anys, per primera vegada la flama del nord cap al sud. I és el punt mític perquè és accessible. No és com el Canigó, que és molt inaccessible, i és el pas fronterer a l'entrada i estem al peu del Canigó. I llavors des d'aquí es reparteix, la majoria de gent venen a buscar-la aquí, venen molts equips de foc a recollir la flama aquí, davant la impossibilitat de pujar fins dalt al propi Canigó, que també és un pèl més llunyet i és més dificultós.
2: Clar, ara aquesta entrevista l'estem fent, que encara no són les 6 del matí, ja hi ha moviment de gent aquí dalt, però quan arribin aquest primer grup que porti una flama, el que es farà és encendre aquí una flama al Canigó, no?
3: Sí, arribaran a les 6, estan falta pocs minuts, estan aquí a prop ja, i llavors aquí encenen un paveter que hi ha aquí ara darrere nostra i es mantenen encès durant tot el dia per la gent que van venint a buscar la flama.
2: I la gent que ve a buscar la flama és majoritàriament amb cotxe o és amb bicicleta o com funciona això? Perquè clar, hi ha flames que han d'anar molt lluny des d'aquí.
3: Sí, majoritàriament és amb bicicleta. Alguns ho fan amb cotxe, però majoritàriament amb bicicleta. Ara aquí veig que ja estan esperant la gent de Sant Climent de Llobregat, que ells ja venen del Canigó, però doncs, estan esperant que arribi la flama per marxar, i com aquests ja, doncs, per exemple, per dir punts llunyans, direm doncs, Gavà, direm Alella, el Masnou, Malgrat, tots aquests van amb bicicleta, i és per la distància, perquè si no és possible. Els únics que fan el recorregut a peu llarg és la gent d'Igualada, que van fins a Montserrat per arribar a Montserrat a les 10 del vespre i fan tot el dia corrent. D'aquí a Montserrat hi ha 188 quilòmetres i fan tot el dia corrent i són els més llunys de peu. Els altres tots són bicicletes. N'hi ha, no et sabria dir quants, molts grups en bicicleta.
2: Molt bé, doncs esperarem aquests minuts que faltin perquè arribi la flama.
3: Bé, també hi ha altres punts de distribució, aquest és important, potser és el més nombrós, però després no ens hem d'oblidar que totes les terres de Ponent van per Puigcerdà. Crec que també és un punt molt important. I la part de Catalunya Nord es distribueix molt des del propi Castellet de Perpinyà, que és des d'on va sortir ahir al dematí la flama per arribar a dalt al cim a fer la regeneració.
2: Doncs esperem ara els minuts que falten i veurem arribar la flama. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: La flama del Canigó ha arribat al Coll d'Ares quan passaven uns 10 minuts de les 6 del matí amb aplaudiments de la gent que l'esperava. Des d'aquí, grups de corredors i ciclistes portaran la flama cap a diferents comarques de Catalunya. De fet, un primer grup ja és a punt de sortir.
4: Em dic Francesc Auguets i vinc de Súria. Hem vingut amb bicicleta de carretera i alguns baixarem corrent amb relleus. Passarem per Montesquieu, Ripoll, bueno, varis pobles, a Avinyó i després de Manresa, Súria, corrent.
2: Una de les persones que coordina la flama del Canigó en el moment del Canigó és el Pol Tarreda, que vens d'Igualada. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, com ha anat això? Perquè ara ja t'estem entrevistant des del Coll d'Ares, però baixeu ja del cim. Com ha anat el punt aquest a dalt?
5: Molt bé, la veritat que aquesta edició doncs, ha estat bastant calorosa, marcada sobretot per la calor durant tota la jornada. I durant la regeneració, a la mitjanit, doncs la veritat és que hi havia bona temperatura al cim i, per tant, no ha estat una edició, un any on haguem hagut de patir doncs, pel fred ni per anar massa abrigats, sinó que tot ha anat bé i la gent ho ha pogut gaudir de la millor manera possible.
2: Fins fa poques setmanes hi havia bastanta neu al Canigó. No sé si queda alguna cosa amb aquestes calorades i si heu patit durant l'últim mes allò per si trobaríeu neu.
5: Doncs sí, la veritat que sí, que a finals de maig encara es veien fotos amb molta neu i jo personalment doncs, patia per si hauríem d'agafar grampons per poder accedir fins al cim. Afortunadament, aquesta calor que ha fet aquestes darreres setmanes de juny doncs, ha permès que tota la pujada fins al cim sigui practicable sense neu. Sí que és cert que, per l'altra cara, la cara que portaria cap aquí al Principat, sí que encara hi ha algunes congestes de neu, però afortunadament doncs, es poden superar sense problemes.
2: Per venir fins al Coll d'Ares, des d'on baixeu del Canigó? Per quina banda baixeu, diríem?
5: Baixem direcció als Estables, o sigui que cara sud, baixaríem cap aquí directe i fins als Estables i d'allà agafem el vehicle i venim cap aquí al Coll d'Ares.
2: Ja fa uns mesos, però hi va haver uns grans temporals en aquesta zona i hi ha molts boscos que estan amb molts arbres caiguts i hi ha camins que no es pot passar. No sé si amb això també heu hagut de venir-vos-ho a mirar una mica o si heu tingut algun problema en aquest sentit.
5: No, afortunadament, això que comentes no era conscient i la veritat és que tots els camins que hem realitzat durant aquesta passada nit tots estaven correctament, sense arbres caiguts i per tant no ha estat algo que ens hagi afectat.
2: Doncs moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Venim de l'Illa i Masnou. La flama la portarem molta part del trajecte amb corredors i alguna part que la neutralitzem perquè si no, no arribem
2: si no
0: a l'hora. No arribem a l'hora. Nosaltres baixem la flama a tot el que és el Baix Maresme. Llavors la baixem fins a Dosrius i a Dosrius venen uns quants pobles a buscar-la i després la resta l'anem deixant, el que és Cabrera, Vilassar, Premià, Masnou i Alella. També ens l'agafen Cabrera, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, doncs uns nou pobles.
2: Una de les entitats que s'encarrega de gestionar tota la flama és Tradicat i tenim amb nosaltres el Xavi Rovira. Bon dia.
6: Bon dia.
2: De què us n'encarregueu exactament?
6: Bé, doncs, Tradicat vindria a ser l'entitat hereva dels que van contactar primer amb la gent de la Catalunya Nord, Francesc Pujada, sobretot, i Joan Iglesis, i Gilbert Grau, i el de l'Oncle, a través de la Unió Excursionista de Vic, que l'any 66 doncs, estava presidida per el Martí Cassany, i el grup de Vic i el grup de Catalunya Nord que va començar la flama del Canigó des del 1955, doncs havien anat forjant una relació bàsicament a darrere de l'excursionisme i de també alguns pelegrinatges religiosos que portaven la flama en alguns monestirs romànics i això. I llavors doncs tenim cartes documentades de que van començar a pensar la idea de que la flama del Canigó, a part d'extendre's pels pobles de Catalunya Nord, que ho havia anat fent des de l'any 55, comencés a baixar cap al sud del Principat. I l'any 66, que aquest any fa 60 anys, doncs va ser el primer any que la flama travessa la frontera que hi ha aquí al Coll d'Ares imposada pels estats espanyol i francès, i en ple franquisme, aquell any 66, doncs van aconseguir que els gendarmes i la Guàrdia Civil doncs, pugés les barreres, es pogués fer aquí una foguera i que la flama doncs, ja arribés a alguns pobles del Principat aquell mateix any 66 i això va ser tan reeixit que l'any 67 doncs, ja va arribar oficialment a pobles com Vic o Barcelona mateix.
2: I ara, dèieu que sou hereus, diguem, d'aquesta entitat i d'aquesta, amb aquesta feina. Amb vosaltres, ara sou aquí dalt del Coll d'Ares, gestioneu també, diguem, la part de portar flames o de relleus de grups de foc? O vosaltres el que feu és posar aquí la flama i que la vingui a buscar una mica qui vulgui?
6: No, les dues coses, perquè des dels inicis es va començar a fer les dues coses.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
7: Gràcies. Hola, som en Lluís i en Joan, venim de Llagostera, és el tercer any que venim a recollir la flama del Canigó i vam començar seguint una colla de 4 o 5 i aquest any som 12 que pugem aquí en bicicleta i baixem la flama doncs, avui.
2: Una de les entitats implicades en la flama del Canigó és Òmnium Cultural i aquí al Coll d'Ares hi ha la Blanca de Llobet que és una de les membres de la Junta Directiva. Bon dia.
8: Bon dia.
2: Com col·laboreu Òmnium amb tot el procés de la flama?
8: Bé, de fet, hem de tenir present que la flama del Canigó és un símbol dels Països Catalans, per tant, o sigui, hi participen centenars d'equips de foc, i Òmnium Cultural, a més de ser un equip de foc més, que, per exemple, portem la flama del Canigó amb aquest mateix quinqué al Parlament de Catalunya a les 12 del migdia d'avui, que ara anirem cap allà, doncs també ajuda una mica a la coordinació de tots els recorreguts perquè la flama arribi arreu. Però com que ara també hi ha la coordinadora de la FAM, que és aquesta entitat que s'ha, diguem, creat amb aquest fi, doncs així col·laborem amb tots els equips de foc.
2: Clar, els equips, hi ha gent que puja directament al cim a buscar la flama, hi ha gent que ve aquí al Coll d'Ares que la vindrà a buscar durant tot el dia. Els recorreguts són sempre els mateixos o diguem que cada any van evolucionant?
8: De fet, gairebé els recorreguts majoritàriament són els mateixos, però, per exemple, ara, jo què sé, si hi ha alguna carretera doncs, que tenen accés o no accés, llavors canvien una mica. Però aquí, si canvien, és perquè hi ha més pobles on arriba, perquè el que intentem és que cada any hi hagi més pobles on arribi la flama del Canigó, i això sí que és el que fa que canviïn els recorreguts. I llavors els punts de recollida, diguem, perquè s'amplia tot la xarxa de la flama del Canigó.
2: Clar, realment, ja la flama del Canigó té molta implementació tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a moltíssims pobles. Falten gaires pobles, diguem, perquè els hi arribi la flama.
8: De fet, sí, de fet, o sigui, és que no només Catalunya Sud, Catalunya Nord, sinó també Països Catalans, també País Valencià i també a les Illes. Per tant, o sigui, sí que hi ha molts pobles que si ens poséssim a mirar tots els pobles, perquè moltes vegades hi ha pobles que no celebren, diguem, l'arribada de les flames, sinó que van a un poblet o una ciutat més, una mica més gran que tenen. Per tant, nosaltres el que ens agradaria és veure la flama a tots aquests poblets que tenim a Catalunya i als Països Catalans.
2: Blanca Llobet, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Hola, jo em dic Jordi.
10: Jo, Oriol.
9: Venim de Castellbisbal i venim unes 30 persones. Nosaltres farem el suport i baixen tots en bicicleta fins a Castellbisbal. Sí, 225 quilòmetres. Farem a Terrassa, farem Ullastrell, llavors a Castellbisbal fem tres pobles.
2: Una de les entitats que també participa en tot el muntatge de la flama del Canigó són els agents rurals i tenim nosaltres al cap de la zona de Barcelona, el Jaume Torralba. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, necessitaria que m'expliquis una mica què són els agents rurals a Catalunya.
11: Els agents rurals doncs, som la policia del bosc, la policia mediambiental, els que ens ocupem de la natura, dels boscos, dels animals, dels incendis, i la nostra feina bàsicament té un component preventiu i evidentment coercitiu quan no hi ha més remei, però en principi tot el que es pugui fer per intentar evitar incendis, com ara que tot just comencem a l'estiu, aquesta és una de les feines principals que tenim, entre moltes altres.
2: Clar, perquè quan es munten fogueres de Sant Joan sí que ja hi ha una vigilància molt activa en aquell moment, perquè evidentment hi ha un risc. El fet de transportar el foc amunt i avall per Catalunya, perquè al final avui hi ha moltes flames corrent per Catalunya, això té un risc afegit també?
11: Bueno, evidentment, qualsevol element que juguis amb foc té el risc hi és, és inherent al propi foc. I per això pues, tenim aquest dispositiu de suport a tots els portadors de la flama, a tots els equips de foc, perquè puguin transportar aquesta flama pues, amb seguretat i amb tranquil·litat. És allò que com a administració pública hem d'intentar sumar perquè tothom pugui gaudir de la festa i gaudir-la en plenitud i amb garanties i tranquil·litat.
2: Hi ha alguna actitud o alguna cosa que hagueu de recordar cada any de no feu això, si us plau, amb el foc, que això és perillós, o més o menys ja tothom sap com ha d'anar?
11: Bueno, pel que fa a la flama, gairebé tothom fa el que toca. Recordo uns anys enrere que hi havia unes torxes que es desprenien de cera cartró, que tenien un risc afegit molt, molt més elevat i vam dir que aquelles torxes no s'utilitzessin. I això ja, a hores d'ara, ja no tothom ho està complint i la flama pues, s'està portant amb la màxima seguretat possible.
2: Per tant, el quinqué o el fanalet seria la millor manera de portar-la?
11: Efectivament. I també volia ressaltar que la feina que fan les agrupacions de defensa forestal a Catalunya, que són voluntaris i que també donen tranquil·litat i seguretat, no només en el transport de la flama, sinó després en les fogueres. A l'hora d'encendre les fogueres, quan arriba, ells fan un preventiu i d'això es tracta. Volem dir que tots estem aquí per sumar i deixar ficar en valor també la feina que fa les agrupacions de defensa forestal.
2: Doncs moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
10: Som l'Associació Excursionista de l'Ametlla del Vallès i portem la flama des de fa 5 anys.
2: Un dels grups que participa a la Flama del Canigó és el Cercle de Joves i tenim aquí amb nosaltres, que ha pujat des de Perpinyà, l'Olivier Blanc. Bon dia.
12: Bon dia, senyor.
2: Portes aquí un mocador que diu que ets guardià de la flama. Què vol dir això?
12: Guardià de la flama és una cosa que vol dir que la gent que ajuden força, com avui aquest matí m'he aixecat a les 4:30 per venir aquí, són les persones que guardien de la flama, que donen a totes les persones que volen descobrir la flama del Canigó aquest engument. Són gent que participa força, força.
2: Al Cercle participeu de diferents maneres amb la flama. Quina és exactament la vostra feina aquí amb la flama?
12: De vincular aquesta flama que està universal i fraternal. Apertén a tots, catalans del sud com catalans del nord i a totes les persones que volen descobrir aquesta tradició catalana.
2: Aquí ara sou amb la càmera aquí fent fotos. Baixareu alguna flama o només la repartiu i ja està?
12: Repartim sobretot les comarques del Catalunya del nord i del sud. És la veritable història. Abans hi havia la flama de les cimes. No és pas la mateixa cosa que la flama del Canigó. La flama del Canigó està nascuda el 1963 i Perpinyà, Sant Jan Iglesias i de l'oncle també, que a tots junts ha posat aquesta flama i aquesta tradició. Han dit que jugareu el foc de Sant Joan, no em passa alumetes, com se diu?
2: Sí,
12: series, no? I faràs com una flama, la flama que ve de Perpinyà va al Canigó, com els muntanyars, i posen símbol també, posen símbol a dalt de tot el departament dels Pirineus Orientals i també aporta la flama aquí.
2: Moltes gràcies.
13: Jo em dic Pau.
14: Jo Rito.
15: Jo Ariadna.
13: De l'Empordà, de Figueres. Bueno, sí. Som de pobles del voltant, però som d'un cau, d'un agrupament escolta de Figueres.
14: Sant Pere, amb cotxe, la portarem amb cotxe.
15: Anirem amb cotxe, sí.
13: Tradicionalment, abans anàvem al Canigó a buscar-la, però amb les diferents traves que hi ha ara, la venim a buscar aquí. I la portem a l'Ajuntament, que fem una cercavila del cau a l'Ajuntament, i des d'allà els pobles del voltant, l'Empordà, ens venen a buscar la flama.
14: Exacte. O sigui, els pobles l'agafen a l'Ajuntament per fer les fogueres als seus pobles.
13: Cada poble se la porta com vol, corrents, amb bici, caminant.
2: Sí. Des del Coll d'Ares, per Ràdio Arrels, Miquel Martínez Vila.
16: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Ràdio Arrels, són les 9.
17: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Ebol, 35 a Estoer i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a la Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
1: Rosselló,
18: Vallespí,
1: Conflent,
18: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
18: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
17: Els camins i valls del Casal del Conflent.
19: El mar a negre. contat per en Denis Salsenac de Noedes l'any 1995, adaptat per en Didier Pairé.
20: Il·lustrador Alexandre David.
19: Quillat sus una pedra a la vora del Gorg Negre, en Guillou mirava fixament la superfície de l'aigua. El bon ca s'estava als seus peus. Hi havia pas ni un buf de vent i l'estany semblava un mirall. El petit ramat de fedes pasturava l'entorn i sols se sentien els bells dels animals i el gring-gring de les esquelles. Bressolat per aquest soroll, regular i familiar, el pastor era perdut en els seus pensaments. Ah, si els seus pares l'haguessin deixat anar a escola, ara sabria llegir, escriure i contar. Seria carter a la vila i seria pas un pobre pastre sense sous, vigilant un magre escamot de bèsties ronyoses que era la seva sola riquesa.
20: Malgrat un sol resplendent, l'aigua de Vendell era fosca com la nit. L'estany s'anomenava pas el Gorg Negre sense raó. Els vells deien que, en els temps de la creació del món, unes bruixes dolentes que vivien per aquells rodals hi havien vessat tinta. Eren geloses de les encantades veïnes que ocupaven les ribes del Gorg Estelat. Aquestes dones d'aigua gracioses havien gitat al seu estany uns grapats d'esteles que el feien resplendent i acuïdor. Com més esteles gitaven les unes, més tinta vessaven les altres. Tothom deia que el Gorg Negre era molt pregunt i fins i tot que tenia pas cap fons, el que el feia encara més inquietant.
19: Un ombre va passar sul cap d'en Guillou. Era per res, just un ocell, un angle segurament, que se n'anava aniant en calca cinglera del món coronat. L'home va girar el cap en direcció d'aquesta muntanya imponent. La gent de la contrada assegurava que el Mont Coronat era un lloc de reunió de bruixes i que a la nit sovint s'hi veien claros inquietants. Se deia que les bruixes hi feien el sàbat i que ballaven una farandola boja a l'entorn d'un gran foc i que el dimoni presidia la festa des d'un enorme tron de roca. A Noedes contaven que un dia un home anomenat Perota havia topat amb una bruixa que baixava del Mont Coronat. La dona li havia fregat la cara amb les mans i les patilles en Perota se li havien rebolcat i havia quedat així per sempre. A Jújols explicaven també que s'havia vist a les faldes del món un home malgirbit que tenia només una meitat de la cara. Quines bestieses! En Guillou s'ho creia pas.
20: Per lluita contra l'avorriment, en Guillou va llançar una pedra dins l'aigua tranquil·la. Els altres pastors mai de la vida haurien fet una tal cosa. Segons ells, era molt, molt perillós, ja que podia provocar una tempesta sobtada i tremenda. Bajanades encara. En Guillou era pas gens ni mica supersticiós. Després d'haver engolit un tall de pa mig sec i un tros de formatge ben dur, se va estiflar dins l'herba, decidit a encetar una bona migdiada. havia clucat els ulls i començava de s'endormir quan se va adonar que quelcom anava pas bé. Els vels i les escaiades havien parat totalment i un clapotell estrany se sentia i s'anava amplificant.
19: En Guillou se va aixecar i va quedar bocabadat i els ulls estabanats. Un gros marrà tot negre s'estava a la vora del got, regalimant de per tot, les potes de darrere encara dins l'aigua. Se va fregar els ulls. És pas possible! Maria Santissimeta, d'on sall aquest animal? S'ho preguntava, però ja coneixia la resposta. El marrà havia eixit de les profunditats desconeixides i misterioses del gorg negre.
20: El pastor era com petrificat i gosava pas moure un dit. El seu ca, que sempre jaupava sobre qualsevol persona o animal, era tot arrodit als seus peus, esporuguit i gemegant. El marà se cuidava pas d'ells. Va començar d'anar d'una feda a l'altra i totes les va marir, sense cap excepció. Quan va haver acabat la seva feina, l'animal negre va fer un bel putent al qual les fedes van contestar i se va dirigir xinu-xanu cap al gorg on va entrar i va desaparèixer a poc.
19: El ca i les fedes van tornar a les seves ocupacions habituals i en Guillou se va punxar el braç amb el seu ganivet. Ai, no, no, dormia pas. Me velleu havia somiat. Pot arribar que un somni sembli més real que la realitat. En Guillou va ronçar les espatlles. Va, la muntanya mai ha estat un indret com els altres. L'aigua del gorg era rissada per un lleuger vent que s'havia aixecat.
20: Cap al mes d'octubre, el pastor, el ca i les fedes van abandonar el gorg negre. L'hivern s'anunciava precoç i les nevades eren imminents. Passant pel coll de Portus, van agafar el vell camí ramader. La Molina, el bac dels Pudents, Bertí, el roc dels Moros, el pont de Font i Aberge. Seguint aquest itinerari ancestral, van arribar fins a Ébol, on en Guillou tenia una pobra caseta mig ruïnosa i un petit curtal on el ramat eixibernava. El pastor espiava les seues fedes. Sabia que eren plenes.
19: La vigília de Nadal, el miracle se va produir. El mateix dia, cada una de les fedes va donar vida a 3 xais, el que és una cosa excepcional per a aquest animal, que en sol tenir fora un o 2. I aquests xais eren en bona salut, eren força bonics i eren tots negres. A llavors, l'escena de l'estiu passat, que s'havia pensat que era un somni, va ressorgir en la memòria de l'home. El més extraordinari és que aquests xais creixien tan de pressa que en poques setmanes se van fer adults.
20: La seva vida va canviar del dia a l'endemà. Quan hi andava les besties als afores del vilatge, tothom venia a admirar aquest ramat gairebé tot negre. N'hi havia que pujaven expressament de Prada i de més lluny encara. Les fedes donaven una llana negra com la suja, dolça i abundant, i les calia tosquirar cada 3 setmanes. Quan les molsia, li donaven una llet exquisida. Amb la planta que se diu florera, fabricava uns formatgets blancs com la neu i deliciosos. La llana negra i els formatgets s'arrencaven al mercat d'Olet. En Guió havia canviat. Ara anava mudat amb vestits nets i elegants i havia canviat el seu vell bastó corcat per un pal embarnissat amb un cap de brau al cim. Ell, que era acostumat a rosegar un crustó de pa per passar la gana, ara menjava més bé que el senyor Baia i que el capellà. Els rals de plata li queien dins la butxaca i emplenava dia rere dia una vella tupina amb tot el que guanyava. Era corsecat per l'avarícia.
19: Quan el temps ho va permetre, en Guillú i el seu ramat van tornar a agafar el camí ramader cap a les verdes pastures de l'alta muntanya. El pastor tenia una esperança secreta, la de tornar a veure el marrà negre, de multiplicar encara el seu ramat i d'amuntegar encara més diners. Va arribar a la vora del Gorg Negre un capvespre de juny. De seguida va agafar una grossa pedra, la va agitar el més lluny possible dins l'aigua i va esperar. El marrà negre va pastigar gaire a l'alla de l'aigua. Semblava encara més gros que el primer cop. En Guillú tremolava d'impaciència.
20: L'animalàs el va espiar un llarg moment, perfectament immòbil, i d'un cop va treure un crit eixordador que semblava més un rugit que un bel. Se va girar i va capbussar dins l'aigua on se va enfonsar. I tot el ramat, les fedes negres com les blanques, el va seguir i va ser engolit per l'aigua tenebrosa. En Guió, desemparat, va quedar sol amb el seu ca, mirant els cercles concèntrics que encara donaven un semblant de vida a la superfície de l'aigua, esperant que passés quelcom. Va pas passar res. La nit caia i allargava les ombres d'uns pins esquelètics sobre l'aigua, color de tinta del Gorg Negre. Al cim del munt coronat, una estranya lluó anava i venia.
19: Al sostret hi passa un rat i aquí baix un escarbat. I el meu conte és acabat.
17: Era el Marrà Negre amb les veus de Míriam Moreno i Violeta Tubert.

0: a Ràdio Arrels.
1: Bon dia, què fas, Mateo?
2: Estic mirant un reportatge.
3: Un reportatge sobre què?
1: Sí, explica.
2: D'acord, us ho dic. És un reportatge sobre la Segona Guerra Mundiale.
1: Ara part a qui hem de fer el nostre programa.
3: Però no s'hem presentat.
1: Sí, és veritat. Jo em dic Gavrish.
3: Jo soc l'Anna.
2: Jo soc la Polina. I jo el Mateo. Sabreu qui eren els nazis?
1: Pots dire no, sisplau.
2: D'acord, els nazis eren els humans.
3: Mataven la gent que no era normal pareix.
1: Tens més informació, Mateo?
2: Si en Xin, per exemple, molta gent va marxar de casa seva.
1: Qui era els països en guerra?
2: Si eren els Estats Units, l'Unió Soviètica, els Alemanys, l'Itàlia i l'Espanya.
1: Doncs coneixeu el Franco, aquest dolent dictador? No el coneixem i sabeu que és la guerra que ha fet el més de morts?
2: Sí, 500 milions de morts.
1: Abans d'acabar, sabeu com de temps s'ha durat? No, pots nos explicar?
2: Va durar 6 anys i va implicar més de 60 països.
3: El pitjor és que molts infants i famílies van marxar. Van haver de viure en condicions molt difícils.
2: Creieu que és més important per viure en pau?
4: Un món sense guerra!
1: Perquè hem acabat el programa. Podem mirar-lo aquest reportatge?
2: I tant!
4: Adeu a tothom!
1: Ràdio Arrels.
0: A Ràdio Arrels.
5: Rosselló.
6: Vallespí.
5: Conflent.
6: Cerdanya.
5: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.

ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Ebol, 35 a Estoer i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a La Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.
3: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.

Això que en diuen estar enamorat de Joan Manuel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manuel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manuel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

0: La tieta, aquesta cançó de Joan Manel Serrat de l'àlbum Música Sola del 1968. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.
1: Sempre sent en català.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Poca cosa diferent del que hem dit els dies precedents, amb el sol com protagonista absolut, amb una atenuació de la temperatura gràcies a unes brises marines. Però tanmateix fa calor de dia com de nit, mínimes i màximes molt altes. 28 a Font-rabiosa, 29 a Dores, 31 a Évol, 35 a Estoé i Castellnou, 36 a Cassanya, 31 a Sant Llorenç de la Salanca, 33 al RAC1, 37 a Reiners, 31 a La Presta i 29 a Portvendres. Avui Sant Joan, bany de Sant Joan, salut per tot l'any. L'aigua del mar és a 24 graus, molt agradable. L'índex UV de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Infructuosament busco els teus ulls blaus per a tot arreu. De remenar la ciutat en trec un mal de peus. No sé, ho pots ben creure, si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya.

que de fer embalgat, que amb les presses vas deixar-te com a mi.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Europa és un continent amb moltes llengües i nacions, més enllà dels estats, i en Miquel Martínez Vila ens està proposant un viatge radiofònic per conèixer algunes. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Paula.
2: Avui passegem radiofònicament per les muntanyes del Caucas, els cims més alts d'Europa.
3: Sí, amb el permís del Mont Blanc, però les muntanyes del Caucas són molt més altes. I en algunes valls del seu vessant sud, en l'estat de Geòrgia, hi podem trobar la llengua svan. Aquest idioma es parla a Svanètia, una regió muntanyosa coronada per muntanyes de fins a 5.000 metres, com el Tennuldi o l'Usba. L'Svan és una llengua kartveliana, que és una família que inclou també el georgià, el mingrelià i el laç, i es considera la branca més divergent de la família i probablement es va separar de les altres fa més de 3.000 anys, encara que actualment es considera greument amenaçada amb uns 30.000 parlants per la manca de reconeixement oficial i el despoblament d'aquella zona.
2: I ens vols parlar una mica de les característiques de la llengua svan.
3: Sí, la fonètica d'aquesta llengua és molt rica, amb 9 vocals bàsiques, que poden ser llargues o breus. De consonants en tenen una trentena, amb la particularitat que algunes són aspirades. A més, la llengua té declinacions en 6 casos i per escriure-les fa servir l'alfabet georgià, però incorporant-hi 11 lletres més per poder fer tots els sons.
2: El poble svan, de fet, té tota una història que ve de molt enrere.
3: Sí, els svans són un poble amb una llarga història i han estat esmentats en diverses fonts. Alguns autors grecs i romans descriuen pobles muntanyesos del Caucas que podrien incloure els svans, però les referències més clares a aquest poble es troben en fonts georgianes i bizantines més tardanes. La seva situació muntanyosa va fer que el territori resistís a la invasió de pobles com per exemple els mongols, cosa que els va convertir en una zona segura i va ajudar a fer gran la fama dels svans com un poble guerrer. Després de la desintegració del regne de Geòrgia al segle XV, Svanètia es va convertir en un principat que acabaria signant un protectorat amb l'imperi rus. Al segle XIX els russos van imposar la seva autoritat amb mà de ferro i van reprimir molt l'oposició. Avui en dia les condicions econòmiques de la zona i els freqüents desastres naturals fan que molta gent emigri cap a la plana, cosa que encara empobreix més les valls i fa perdre parlants aquesta llengua d'arrels mil·lenàries.
2: I quin lloc ens recomanes?
3: Us recomano tot Svanètia i a més avui us recomano un lloc on sí que hi he estat i us puc dir que són unes valls precioses. Un dels vilatges més coneguts d'aquesta zona és Mèstia, que de fet té un petit aeroport i és conegut perquè moltes cases tenen unes torres de pedra molt característiques. Però el vilatge que us recomanaré avui és a 40 quilòmetres de Mèstia per una pista forestal i és un poble que es diu Usguli, al peu de grans muntanyes i glaceres, i tot i el remot que és una destinació relativament turística.
2: Moltes gràcies, Miquel.
3: Gràcies, Paula.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, Amiens, 95.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cops te costa de creure. Figureu-vos que préssec, la fruita que nos regalem de menjar a l'estiu, i bé, préssec és la versió catalana del llatí malum persicum, la fruita de Pèrsia, el fruit pèrsic, el préssec. Qui hagués dit que el préssec venia de Pèrsia? Una altra referència al llatí força curiosa. Tothom sap què és un lapsus linguae. Quan parlem, nos equivoquem i a vegades fa riure perquè sembla que parlem d'altra cosa. Existeix també el lapsus calami, per un error quan escrivim. Si escrivim curandero en lloc de curandaire, és un lapsus calami. Calami és la ploma per escriure en llatí. I en quin objecte posaven la tinta els escrivans llatins? Si calami és la ploma, el tinter és calamarius. Ja veieu, vull arribar? El calamar, el mol·lusc, ve del llatí calamarius, i veieu abans del grec, el tinter, perquè li agafaven la tinta, com nosaltres ho fem per un arròs negre amb la tinta de sipi. Sempre més aixurits que els nostres abans passats.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
2: Radio Arrels.
6: Ràdio Arrels. És migdia.
7: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga a les hores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
6: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
6: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: La flama del Canigó cada dia de la Revetlla de Sant Joan baixa des del cim de la muntanya i es reparteix doncs, per tot Catalunya, Catalunya Nord, Catalunya Sud i altres punts dels països catalans. I un dels punts de pas de la flama, un dels punts importants des d'on es reparteix, és el Coll d'Ares. I som aquí el 23 de juny, d'hora al matí, abans que acabi de sortir el sol al Coll d'Ares, amb el Joan Tort, que és president de la coordinadora de la flama del Canigó. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Per què és important aquest punt de pas del Coll d'Ares?
9: Bé, és un punt mític perquè és l'antiga frontera i que legislativament encara existeix entre França i Espanya. Aquí va passar, avui fa 60 anys, per primera vegada la flama del nord cap al sud. I és el punt mític perquè és accessible. No és com el Canigó, que és molt inaccessible, i és el pas fronterer a l'entrada i estem al peu del Canigó. I llavors des d'aquí es reparteix, la majoria de gent venen a buscar-la aquí, venen molts equips de foc a recollir la flama aquí, davant la impossibilitat de pujar fins dalt al propi Canigó, que també és un pèl més llunyet i és més dificultós.
8: Clara, aquesta entrevista l'estem fent, que encara no són les 6 del matí, ja hi ha moviment de gent aquí dalt, però quan arribin aquest primer grup que porti una flama, el que es farà és encendre aquí una flama al Canigó, no?
9: Sí, arribaran a les 6, estan, falta pocs minuts, estan aquí a prop ja, i llavors aquí encenen un paveter que hi ha aquí ara darrere nostra, i es mantenen encès durant tot el dia per la gent que van venint a buscar la flama.
8: I la gent que ve a buscar la flama és majoritàriament amb cotxe o és amb bicicleta o com funciona això? Perquè clar, hi ha flames que han d'anar molt lluny des d'aquí.
9: Sí, majoritàriament és amb bicicleta. Alguns ho fan amb cotxe, però majoritàriament amb bicicleta. Ara aquí veig que ja estan esperant la gent de Sant Climent de Llobregat, que ells ja venen del Canigó, però doncs, estan esperant que arribi la flama per marxar, i com aquests ja, doncs, per exemple, per dir punts llunyans, direm doncs, Gavà, direm Alella, el Masnou, Malgrat, tots aquests van amb bicicleta, i és per la distància, perquè si no és possible. Els únics que fan el recorregut a peu llarg és la gent d'Igualada, que van fins a Montserrat per arribar a Montserrat a les 10 del vespre. I fan tot el dia corrent, d'aquí a Montserrat hi ha 188 quilòmetres, i fan tot el dia corrent. I són els més llunys de peu, els altres tots són bicicletes. N'hi ha, no et sabria dir quants, molts grups en bicicleta.
8: Molt bé, doncs esperarem aquests minuts que faltin perquè arribi la flama.
9: Bé, també hi ha altres punts de distribució, aquest és important, potser és el més nombrós, però després no ens hem d'oblidar que totes les terres de Ponent van per Puigcerdà. Crec que també és un punt molt important. I la part de Catalunya Nord es distribueix molt des del propi Castellet de Perpinyà, que és des d'on va sortir ahir al dematí la flama per arribar a dalt al cim a fer la regeneració.
8: Doncs esperem ara els minuts que falten i veurem arribar la flama. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
8: La flama del Canigó ha arribat al Coll d'Ares quan passaven uns 10 minuts de les 6 del matí amb aplaudiments de la gent que l'esperava. Des d'aquí, grups de corredors i ciclistes portaran la flama cap a diferents comarques de Catalunya. De fet, un primer grup ja és a punt de sortir.
10: Em dic Francesc Auguets i vinc de Súria. Hem vingut amb bicicleta de carretera i alguns baixarem corrent amb relleus. Passarem per Montesquieu, Ripoll, bueno, diversos pobles, a Avinyó i després de Manresa, Súria, corrent.
8: Una de les persones que coordinava flama al Canigó en el moment del Canigó és el Pol Tarreda, que vens d'Igualada. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: Primer de tot, com ha anat això? Perquè ara ja t'estem entrevistant des del Coll d'Ares, però baixeu ja del cim. Com ha anat el punt aquest a dalt?
11: Molt bé, la veritat que aquesta edició doncs, ha estat bastant calorosa, marcada sobretot per la calor durant tota la jornada. I durant la regeneració, a la mitjanit, doncs la veritat és que hi havia bona temperatura al cim i, per tant, no ha estat una edició, un any, on haguem hagut de patir doncs, pel fred ni per anar massa abrigats, sinó que tot ha anat bé i la gent ho ha pogut gaudir de la millor manera possible.
8: Fins fa poques setmanes hi havia bastanta neu al Canigó. No sé si queda alguna cosa amb aquestes calorades i si heu patit durant l'últim mes allò per si trobaríeu neu.
11: Doncs sí, la veritat que sí, que a finals de maig encara es veien fotos amb molta neu i jo personalment doncs, patia per si hauríem d'agafar grampons per poder accedir fins al cim. Afortunadament, aquesta calor que ha fet aquestes darreres setmanes de juny doncs ha permès que tota la pujada fins al cim sigui practicable sense neu. Sí que és cert que, per l'altra cara, la cara que portaria cap aquí el Principat, sí que encara hi ha algunes congestes de neu, però afortunadament doncs es poden superar sense problemes.
8: Per venir fins al Coll d'Ares, des d'on baixeu del Canigó? Per quina banda baixeu, diríem?
11: Baixem direcció als Estables, o sigui que cara sud, baixaríem cap aquí directe i fins als Estables i d'allà agafem el vehicle i venim cap aquí al Coll d'Ares.
8: Ja fa uns mesos, però hi va haver uns grans temporals en aquesta zona i hi ha molts boscos que estan amb molts arbres caiguts i hi ha camins que no es pot passar. No sé si amb això també heu hagut de venir-vos a mirar una mica o si heu tingut algun problema en aquest sentit.
11: No, afortunadament, això que comentes no era conscient i la veritat és que tots els camins que hem realitzat durant aquesta passada nit tots estaven correctament, sense arbres caiguts i per tant no ha estat algo que ens hagi afectat.
8: Doncs moltes gràcies.
11: A vosaltres.
12: Venim de l'Illa i Masnou. La flama la portarem molta part del trajecte amb corredors i alguna part que la neutralitzem perquè si no no arribem
8: si no arribeu
12: a l'hora. No arribem a l'hora. Nosaltres baixem la flama a tot el que és el Baix Maresme. Llavors la baixem fins a Dosrius i a Dosrius venen uns quants pobles a buscar-la i després la resta l'anem deixant, el que és Cabrera, Vilassar, Premià, Masnou i Alella. També ens l'agafen Cabrera, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, doncs uns nou pobles.
8: Una de les entitats que s'encarrega de gestionar tota la flama és Tradicat i tenim amb nosaltres el Xavi Rovira. Bon dia.
13: Bon dia.
8: De què us n'encarregueu exactament?
13: Bé, doncs, Tradicat vindria a ser l'entitat hereva dels que van contactar primer amb la gent de la Catalunya Nord, Francesc Pujada, sobretot, i Joan Iglesis, i Gilbert Grau, i el de l'oncle, a través de la Unió Excursionista de Vic, que l'any 66 doncs, estava presidida per el Martí Cassany, i el grup de Vic i el grup de Catalunya Nord que va començar la Flama del Canigó des del 1955 doncs havien anat forjant una relació bàsicament a darrere de l'excursionisme i de també alguns pelegrinatges religiosos que portaven la flama en alguns monestirs romànics i això i llavors doncs tenim cartes documentades de que van començar a pensar la idea de que la flama del Canigó, a part d'extendre's pels pobles de Catalunya Nord, que ho havia anat fent des de l'any 55, comencés a baixar cap al sud del Principat. I l'any 66, que aquest any fa 60 anys, doncs va ser el primer any que la flama travessa la frontera que hi ha aquí al Coll d'Ares imposada pels estats espanyol i francès, i en ple franquisme, aquell any 66, doncs, van aconseguir que els gendarmes i la Guàrdia Civil doncs, pugés les barreres, es pogués fer aquí una foguera i que la flama doncs, ja arribés a alguns pobles del Principat aquell mateix any 66. I això va ser tan reeixit que l'any 67 doncs, ja va arribar oficialment a pobles com Vic o Barcelona mateix.
8: I ara, dèieu que sou hereus, diguem, d'aquesta entitat i d'aquesta amb aquesta feina, amb vosaltres, ara sou aquí del Coll d'Ares, gestioneu també, diguem, la part de portar flames o de relleus de grups de foc, o vosaltres el que feu és posar aquí la flama i que la vingui a buscar una mica qui vulgui?
13: No, les dues coses, perquè des dels inicis es va començar a fer les dues coses.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies.
14: Gràcies. Hola, som en Lluís i en Joan. Venim de Llagostera. És el tercer any que venim a recollir la flama del Canigó i vam començar seguint una colla de 4 o 5 i aquest any som 12 que pugem aquí en bicicleta i baixem la flama doncs, avui.
8: Una de les entitats implicades en la flama del Canigó és Òmnium Cultural i aquí al Coll d'Ares hi ha la Blanca de Llobet, que és una de les membres de la Junta Directiva. Bon dia.
15: Bon dia.
8: Com col·laboreu, Òmnium, amb tot el procés de la flama?
15: Bé, de fet, hem de tenir present que la flama del Canigó és un símbol dels Països Catalans, per tant, o sigui, hi participen centenars d'equips de foc, i Òmnium Cultural, a més de ser un equip de foc més, que, per exemple, portem la flama del Canigó amb aquest mateix quinqué al Parlament de Catalunya a les 12 del migdia d'avui, que ara anirem cap allà, doncs també ajuda una mica a la coordinació de tots els recorreguts perquè la flama arribi arreu. Però com que ara també hi ha la coordinadora de la flama, que és aquesta entitat que s'ha, diguem, creat amb aquest fi, doncs així col·laborem amb tots els equips de foc.
8: Clar, els equips, hi ha gent que puja directament al cim a buscar la flama, hi ha gent que ve aquí al Coll d'Ares que la vindrà a buscar durant tot el dia. Els recorreguts són sempre els mateixos o diguem que cada any van evolucionant?
15: De fet, gairebé els recorreguts majoritàriament són els mateixos, però, per exemple, ara, si hi ha alguna carretera doncs, que tenen accés o no accés, llavors canvien una mica. Però aquí, si canvien, és perquè hi ha més pobles on arriba, perquè el que intentem és que cada any hi hagi més pobles on arribi la flama del Canigó, i això sí que és el que fa que canviïn els recorreguts, i llavors els punts de recollida, diguem, perquè s'amplia tot la xarxa de la flama del Canigó.
8: Clar, realment, ja la flama del Canigó té molta implementació tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a moltíssims pobles. Falten gaires pobles, diguem, perquè els hi arribi la flama.
15: De fet, sí, és que no només Catalunya Sud, Catalunya Nord, sinó també Països Catalans, també País Valencià i també a les Illes. Per tant, sí que hi ha molts pobles que si ens poséssim a mirar tots els pobles, perquè moltes vegades hi ha pobles que no celebren, diguem, l'arribada de les flames, sinó que van a un poblet o una ciutat més, una mica més gran que tenen. Per tant, nosaltres el que ens agradaria és veure la flama a tots aquests poblets que tenim a Catalunya i als Països Catalans.
8: Blanca Llobet, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, moltes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Hola, jo em dic Jordi.
17: Jo, Oriol.
16: Venim de Castellbisbal i venim unes 30 persones. Nosaltres farem el suport i baixen tots en bicicleta fins a Castellbisbal. Sí, 225 quilòmetres. Farem a Terrassa, farem Ullastrell, llavors a Castellbisbal fem 3 pobles.
8: Una de les entitats que també participa en tot el muntatge de la flama del Canigó són els agents rurals, i tenim nosaltres al cap de la zona de Barcelona, el Jaume Torralba. Bon dia.
18: Hola, bon dia.
8: Primer de tot, necessitaria que m'expliquis una mica què són els agents rurals a Catalunya.
18: Els agents rurals som la policia del bosc, la policia mediambiental, els que ens ocupem de la natura, dels boscos, dels animals, dels incendis. I la nostra feina, bàsicament, té un component preventiu i, evidentment, coercitiu quan no hi ha més remei. Però, en principi, tot el que es pugui fer per intentar evitar incendis, com ara que tot just comencem a l'estiu, aquesta és una de les feines principals que tenim, entre moltes altres.
8: Clar, perquè quan es munten fogueres de Sant Joan, sí que ja hi ha una vigilància molt activa en aquell moment, perquè evidentment hi ha un risc. El fet de transportar el foc amunt i avall per Catalunya, perquè al final avui hi ha moltes flames corrent per Catalunya, això té un risc afegit també?
18: Bueno, evidentment, qualsevol element que juguis amb foc té el risc hi és, és inherent al propi foc. I per això tenim aquest dispositiu de suport a tots els portadors de la flama, a tots els equips de foc, perquè puguin transportar aquesta flama amb seguretat i amb tranquil·litat. És allò que com a administració pública hem d'intentar sumar perquè tothom pugui gaudir de la festa i gaudir-la en plenitud i amb garanties i tranquil·litat.
8: Hi ha alguna actitud o alguna cosa que hagueu de recordar cada any de no feu això, si us plau, amb el foc, que això és perillós, o més o menys ja tothom sap com ha d'anar?
18: Bueno, pel que fa a la flama, gairebé tothom fa el que toca. Recordo uns anys enrere que hi havia unes torxes que es desprenien de cera cartró, que tenien un risc afegit molt, molt més elevat, i vam dir que aquelles torxes no s'utilitzessin. I això ja, a hores d'ara, ja no tothom ho està complint, i la flama s'està portant amb la màxima seguretat possible.
8: Per tant, el quinqué o el fanalet seria la millor manera de portar-la?
18: Efectivament. I també volia ressaltar que la feina que fan les agrupacions de defensa forestal a Catalunya, que són voluntaris i que també donen tranquil·litat i seguretat, no només en el transport de la flama, sinó després en les fogueres. A l'hora d'encendre les fogueres, quan arriba, ells fan un preventiu i d'això es tracta. Volem dir que tots estem aquí per sumar i deixar ficar en valor també la feina que fa les agrupacions de defensa forestal.
8: Doncs moltes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
17: Som l'Associació Excursionista de l'Ametlla del Vallès i portem la flama des de fa 5 anys.
8: Un dels grups que participa a la flama del Canigó és el Cercle de Joves i tenim aquí amb nosaltres, que ha pujat des de Perpinyà, l'Olivier Blanc. Bon dia.
19: Bon dia, senyor.
8: Portes aquí un mocador que diu que ets guardià de la flama. Què vol dir això?
19: Guardià de la flama és una cosa que vol dir que la gent que ajuden força, com avui aquest matí m'he aixecat a les 4:30 per venir aquí, són les persones que guardien de la flama, que donen a totes les persones que volen descobrir la flama del Canigó aquest engument. Són gent que participa força, força.
8: Al Cercle participeu de diferents maneres amb la flama. Quina és exactament la vostra feina aquí amb la flama?
19: De vincular aquesta flama que està universal i fraternal. És apertent a tots, catalans del sud com catalans del nord i a totes les persones que volen descobrir aquesta tradició catalana.
8: Aquí ara sou amb la càmera aquí fent fotos. Baixareu alguna flama o només la repartiu i ja està?
19: Repartim sobretot les comarques del Catalunya del nord i del sud. És la veritable història. Abans hi havia la flama de les cimes. No és pas la mateixa cosa que la flama del Canigó. La flama del Canigó està nascuda en 1963 i Perpinyà, el Sant Jan Iglesias i de l'oncle també, que a tots junts ha posat aquesta flama i aquesta tradició. Han dit que jugareu el foc de Sant Joan, no em passa d'alumetes, com se diu?
8: Sí, amb
19: series, lluvins, series, lluvins, series, sí. No? Que fareix com una flama, la flama que ve de Perpinyà, va al Canigó, com els muntanyars, i posen símbol també, posen símbol a dalt de tot el departament dels Pirineus Orientals i també aporta la flama aquí.
8: Moltes gràcies.
20: Jo em dic Pau.
21: Jo Rito.
22: Jo Ariadna.
20: De l'Empordà, de Figueres. Sí. Nosaltres som de pobles del voltant, però som d'un cau, d'un agrupament escolta de Figueres.
21: Sant Pere, amb cotxe, la portarem amb cotxe.
22: Sí.
20: Tradicionalment, abans anàvem al Canigó a buscar-la, però amb les diferents traves que hi ha ara, la venim a buscar aquí. I la portem a l'Ajuntament, que fem una cercavila del cau a l'Ajuntament i des d'allà als pobles.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on establim comunicació amb Banyuls de la Marenda, la crònica d'opinió que ens arriba de Banyuls de la Marenda, de la mà de l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I de tant en tant, segurament, cal triar uns temes potser més lleugers, tot i que ja ho veurem, també són d'importància. Ens vols parlar de rugby. Finalment, l'USAP s'ha qualificat en un partit d'accés max per mantenir-se el més al nivell del campionat a l'estat francès. Pere Becca, és que això és veritablement una bona notícia.
4: Doncs, si mirem el primer aspecte, evidentment, tots els seguidors, tots els interessen una mica, però també una gran part del públic que no té un sentit particular per l'USAPI i pel rugby, tota aquesta gent han quedat feliços un moment sapiguent que l'USAP es podia mantenir al més alt nivell del campionat de la Lliga Francesa, és a dir, el famós top 14. No és res de l'altre món, perquè mantenir-se vol dir que estem molt justets per aconseguir ser en aquest nivell. El dret de poder competir al més alt nivell, és a dir, el dret de poder tenir a casa més espectacle, més jugadors excepcionals, més ambient, evidentment que és una manera de gaudir l'esport considerat com espectacle, però també de gaudir la presència d'una entitat que es defineix com una entitat catalana. I és cada any més difícil. El pressupost actual de l'USAP deu voltar al voltant de 25 milions, que és molt, però que és molt poc, comparat amb altres, com Tolosa, com els equips de París, que ells estan més o menys cap a 40 milions i que, evidentment, no és gaire estrany que siguin aquests equips que vagin al davant de la Lliga. Mireu que les quatre últimes equips classificats

0: per la Lliga Francesa, eren Tolosa, anava a dir com sempre, però ja és una gran ciutat, té una gran ciutat econòmica, i dos de París, el Racing i l'Estadi Francès, que també són de gran capacitat econòmica. Però que els que juguen al primer lloc són Bordeus, Lió, i que aviat aquests mateixos que van al partit de classificació Aix-en-Provence, és a dir, la zona urbana d'Aix-Marseille, probablement tindran un equip de més alt nivell, vol dir que centrant sobre grans ciutats i grans zones econòmiques, llavors que tradicionalment el rugbi l'estat francès estava més un rugbi de pobles mitjans. És a dir, que per poder aconseguir jugar un rol que fos suficient a la Lliga Francesa del top 14, es necessita una base econòmica suficient. I que l'afició, que és una cosa molt important també, que nosaltres tenim, potser més que tots els altres, però que l'afició per si mateix no pot resoldre tot, perquè els problemes són problemes econòmics. Per poder jugar a la Lliga i al mateix temps jugar a la Copa d'Europa, i ja hem vist aquest any amb el cas de Bordeus que no ha aconseguit fer les dues coses, doncs no són dos equips del nivell que s'han de tenir, sinó l'equivalent de tres equips del nivell. I que tot això necessita un manteniment d'equipaments, en finançament, en organització, que representa un capital molt important. Ja sé que massa salarial és teòricament limitada per decisió de la Lliga Nacional de Rugbi, perquè precisament no siguin sistemàticament o més rics que puguin, un equip que pugui guanyar. I doncs s'ha fet aquest anomenat salary cap, en paraules angleses, és a dir, limitació dels salaris. Però ja se sap perfectament que hi ha manera de voltar aquesta dificultat, que hi ha maneres de participar o de fer participar jugadors a interessos econòmics que no entren dins d'aquesta limitació i que fins i tot participar en un club de més alt nivell, és evident que tots els joves jugadors tenen futur, tenen ganes de jugar en aquests clubs i especialment en Tolosa, perquè és el de més prestigi i doncs vol dir més gaudir jugant, però també vol dir més visibilitat en televisió i en xarxes, doncs més possibilitats econòmiques a darrere, publicitat, de recursos diversos i, evidentment, més visibilitat per anar a seleccions nacionals i el mateix sistema es fa a nivell de seleccions nacionals, visibilitat, doncs conseqüències econòmiques. Hem de pensar que tot plegat, el rugbi a Catalunya Nord, el rugbi professional a Catalunya Nord, té un valor anual de 55 o potser 60 milions d'euros, comptant el rugbi de 15 i el rugbi de 13. És a dir, que sobre d'una economia que no és una economia gaire produent, que és una economia de més de renda que no de capacitat productiva, és molt difícil cada any poder mobilitzar quantitats d'aquesta importància sobre aquest tipus d'economia. Si comparem amb altres llocs, com potser el Pou, Castres, són ciutats que tenen més capacitat en petites i mitjanes empreses que no tenim nosaltres. I que, evidentment, la temptació cada vegada és d'anar a buscar els diners allà on estan, és a dir, diners públics. I planteja una altra problemàtica. És normal que qui no tingui cap interès al rugbi o a l'esport de manera tingui que pagar una part dels seus impostos per mantenir equips d'alt nivell. És normal de fer que ciutadans que no s'interessen en cas i no tenen cap ganes de veure que es facin esforços d'això, tinguin no la possibilitat, sinó l'obligació de contribuir a través de finançació pública. Ja sé que ha estat molt el fet de recursos públics i que, de fet, actualment hi ha molts recursos privats, però d'alguna manera, al final, sempre hi ha implicació de la finançació. I això vol dir que és una problemàtica, perquè el manteniment dels equips d'alt nivell en capital privat, i tenir un patrocinador que tingui la capacitat econòmica i que sigui prou interessat o prou generós per fer-ho. Per sort, actualment, i fa més de 10 anys, hi ha el senyor François Rivière, que està en aquest cas, però què passarà el dia que ell no vulgui o no pugui continuar a fer-ho? I com ho veu amb altres equips de grans ciutats, i especialment de París, són sponsors d'aquest alt nivell, però persones que personalment ells s'estatsen això, o directament, o pel prestigi, o potser per recursos econòmics al final, però hi ha, evidentment, un límit serà difícil sobrepassar i que arribar a nivell de disbarats del cost d'equips de futbol, em sembla que no és una cosa que es pugui fer que sigui un objectiu únic de creixement. Són coses que, em sembla, s'haurien de pensar respecte a l'idea inicial de la virtut educativa, social i d'exemplaritat de l'esport, i que això hauria de ser objecte, potser, fins i tot, d'un debat a nivell polític, quin tipus d'esport volem, un que serveixi de formació, o un que serveixi d'exemplaritat, o un que serveixi només de promoció o de fer una imatge que és una imatge més o menys irreal o inexacta de les... Totes aquestes problemàtiques, de moment, no es plantegen gaire, però crec que un moment o altre haurem de pensar.
1: I Pere Beca, en el cas de l'USAP, és un cas particular, hi ha una altra problemàtica que també és important, l'aspecte català a l'USAP. És que encara té sentit?
0: Doncs, evidentment, som el club amb més afició i amb més identitària, potser una mica amb els bascos de Baiona, però la catalanitat, el fet que l'equip de Perpinyà es defineixi com els que tothom ho admeti com tal, com els catalans, és potser un dels pocs nivells en el qual, quan vas a través de tot l'estat francès o a fora, com els catalans. Doncs, això té un sentit, té una significació. Però mireu, quan el partit de classificació contra l'Aix-en-Provence va començar, de català l'equip de Perpinyà només n'hi havia un, Forner, hi havia un o dos substituts que també eren d'origen d'aquí, però no és, i tant se'n falta, la majoria dels jugadors. Per què? Perquè, evidentment, hi ha una formació, i una formació molt ben organitzada i que costa bastant. Però fitxatges locals no permeten d'arribar en una zona finalment tan petita i tan menosa, d'arribar a trobar capacitats de formació i capacitats esportives que siguin excepcionals. O els que juguen en primers llocs al rugbi a l'Hexàgon actualment, són gent que venen de l'altre cap de món, de Nova Zelanda, de Fiji, de Tonga, gent amb capacitat física excepcional, i que tenen, i a vegades estan formats inclús a casa mateix, una mena de masia que té el sap, però que, evidentment, no es poden trobar tots aquests jugadors en una zona de població limitada i poblada més aviat de gent gran, doncs no és, evidentment, un lloc de capacitat de poder produir jugadors d'alt nivell, encara que sí, alguns s'estan sortint, però ho veiem molt clarament. Molts jugadors que surten de l'escola de rugbi de l'USAP i dels Espoirs de l'USAP són jugadors de bona qualitat tècnica, de bon nivell, però pocs entre ells surten a nivell superior, a nivell internacional. Com anys enrere això era possible perquè el nivell no havia pujat tant, doncs ara cada dia és més difícil. I això vol dir que els anys que venen ho trobarem amb la dificultat ens trobarem amb la dificultat de poder tenir gent en base local. Ja sé que es fa certes coses, que, per exemple, hi ha alguns jugadors que parlaven o continuen parlant català, que Forleta, o el Pilier, que estava a Montpellier però que torna l'any que ve, ha fet tota l'escola a la Bressola i parla català. Que, per exemple, parlo d'anys entre el Camp de Lon, que era de Narbona, va aprendre el català a les hores de formació professional ofertes pel club. Però és evident que dos que vinguin de Fiji, de Tonga, de Nova Zelanda, d'Austràlia, difícilment entenen la problemàtica específica que puguem tenir nosaltres i el per què d'aquesta representació. Pur i simplement perquè aquesta gent no és la seva, no és la seva problemàtica i si ho veuen, si poden interessar, més que res serà de manera més folklòrica o més d'aspecte purament esportiu que no pas una reivindicació política en un sentit que entès. Alguns sí, s'hi han interessat, però no és la majoria. Tant. Llavors, què queda? Si el capital és detingut per gent que no són d'origen català, si les entitats públiques no tenen una definició clara de l'utilització de l'USAP com a eina de catalanisme o de promoció del català, que era el públic. Però això també és una mena d'il·lusió, perquè l'estadi ple de banderes i ple de gent que diuen que són catalans, és clar que és impressionant. I cada vegada que venen gent del Principat a assistir a un partit, estan impressionats, perquè això no es veu així, potser una mica més al Girona, però no es veu així al Barça. Però la realitat d'aquests grups és que la majoria tampoc entenen la problemàtica catalana i la majoria tampoc transformen la seva afició a favor de l'USAP en una opinió política a favor del manteniment del desenvolupament del català i de la civilització que porta el català. I que no, hi ha una sèrie de gent que pensa que, estic pensant en un antic ministre de la Generalitat, que pensen que precisament el fet que el Barça existeixi al sud és un impediment més perquè, evidentment, quan es va parlar d'independència al sud, una de les problemàtiques que va sorgir immediatament va ser però quina lliga podrà jugar el Barça? Doncs ell diu, tant que el Barça estarà aquí, no podem arribar a independència. No sé si és així, però per lo sap, lo segur és que si és una eina de mobilització de la gent amb els fans, no és una eina realment de mobilització amb els aspectes purament polítics del català. Pot semblar molt pessimista el que estic dient, perquè al revés de tot això, encara que no veiem clarament qui pot ser el futur, encara que hi hagi molts problemes, encara que potser no sigui raonable mobilitzar tants diners, per, doncs al final quedem contents quan l'USAP guanya. I finalment potser és això el més important. Gràcies per la vostra atenció.
1: Gràcies, Pere Beca. Recordem, aquesta crònica la podeu sentir a radioarrels.cat i ben segur cada dimecres a les freqüències de Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
0: Sí, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ràdio Arrels, Alinyà 95. Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José de Lanoy. José de Lanoy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem amb José de Lanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
1: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
0: 1951.
1: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
0: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
2: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
1: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadiua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
0: Com va ser acollit a Puerto Rico?
1: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
0: José de Lanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
1: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cercades del mar.
0: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
1: Els relacionava amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'isla, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña, Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
0: I ha donat alguns concerts? Ha actuat a Puerto Rico?
1: Sí, va donar concerts i va ser fenomenal per la creació del reconocido Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial. un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Simfònica de Puerto Rico el 1958.
0: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Simfonia de Beethoven a Puerto Rico.
3: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five.
4: Five.
3: Very good, very good. Ta ta ta ta ta ta ta ta. One. Thank you.
0: A quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
1: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau, com l'Orquestra Simfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñi.
0: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
0: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
0: Un patriota català i puertorriqueny també?
1: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
0: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

0: Arte.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic, que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
5: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que sigui un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
6: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents. I el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
4: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
7: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Cel Obert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podríem viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el Xamfrà, la porta d'entrada, l'Entresol i l'Àtic.
4: I com a grup, vosaltres a Cel Obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
5: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a Cel Obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
4: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó, doncs, Preterit Plusquamperfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que, com dieu, potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres, potser.
6: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
7: Basades en fets reals.
6: Basades en fets reals, sí. Pràcticament, sí. Però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra. Que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Buscar aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és un no parar, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Pretèrit Plus com Perfecte és aquest passat que ja ha sigut, no? Però, bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
4: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Pretèrit Plus Quan Perfet?
7: Genial, endavant.

0: alta.
1: Preterit plus quan per fet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Radio Arels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.
3: Radio Arels.
4: Radio Arels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: Radio Arels. És la una.
6: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes, amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Les centrals nuclears franceses responsables de la mort d'animals marins. Bon dia. Cada any gairebé 6.000 milions d'animals marins moren atrapats als circuits de refrigeració de les centrals nuclears de l'estat francès. Peixos, crustacis i meduses són aspirats, colpejats, asfixiats i, finalment, retornen a l'aigua morts o greument ferits. Una conseqüència invisible que la indústria nuclear ha mantingut en l'ombra durant dècades. Segons les anàlisis realitzades pel Réseau Sortir du Nucléaire, a partir d'estudis del propi operador EDF, la central del Blayais sola atrapa 2.300 milions d'éssers vius l'any i la de Paluel 2.100 milions més. Les centrals en circuit obert aspiren fins a 180 metres cúbics d'aigua per segon, arrossegant tot el que troba al seu pas. Els animals pateixen cops mecànics, una natació forçada davant els tambors filtrants, asfixia a l'aire lliure, raigs d'aigua a alta pressió i un tractament ambiciu. Per a la majoria d'espècies, la mortalitat és del 100%. El panorama s'agreujarà amb la futura central de Penly, que amb els nous reactors EPR2 matarà uns 2.700 milions d'animals addicionals cada any. Tot i això, les centrals franceses segueixen funcionant sense cap derogació per a les espècies protegides i sense mesures reals per evitar o compensar aquest impacte. Una diferència abismal amb el Regne Unit, on la mateixa EDF ha instal·lat sistemes de dissuasió acústica a Hinkley.Sey sobre la pressió d'associacions ambientals i autoritats públiques independents. A l'estat francès, res. I això des dels primers estudis sobre biodiversitat aquàtica dels anys 70 que van ser oficialment abandonats per manca de demanda de l'administració.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius.

0: 1999, Olivier Martínez, de Perpinyà, conegut com Canelé, publica el seu primer disc des de França. El flamenc, sobretot, però també la rumba, és el seu món musical. Després vindrien els discos Gitano en Nueva York i Entre dos mundos i el canvi de nom del grup per Gypsy Dandy. En la presentació del seu primer disc a Radio Arrels, Canelé explica d'on li ve aquest nom.
1: Ve del meu oncle, que és la part més flamenca de la família, no? Que se diu Canelé, que és gitano, i és un homenatge, no?, un poc a aquesta part flamenc de la família.
2: I tu, doncs, t'han posat també Canelé.
1: M'han cridat Canelé, sí, de petit, perquè sempre cantava i, bueno, Canelé m'ha quedat, no?
2: Quin tipus de música feu? Una música més rumbera?
1: No, sem més flamenc que rumbero, no? Per ara ens tenim d'obrir un poc, no? Perquè la nostra música és un poc influenciada, diguem, pels components dels grups, no? Hi ha francès, hi ha espanyols, gent nascida aquí també, i llavors és una mescla, no?, un poc d'aquestes influències de la cançó francesa, de la rumba gitana catalana també, també la branca andalusa, no? Tot això fa que és una música mesclada i barrejada. Sem obert, no? Tinc una barreja en la meva família que és una cosa rara, no? Que el meu pare és bolivià, la meva mare també és gitana catalana, nascut aquí, però la meva àvia, ella, és gitana andalusa, s'ha casat aquí amb un gitano català. En la meva casa sempre parlem, la meva mare parla català amb la seva germana, la meva àvia parla espanyol, andalús, amb el seu germà, és una cosa rara, no? I jo parlava francès amb el meu pare i la meva mare.
2: Parlem una mica del teu àlbum, que sortirà a inicis de desembre, que portarà el títol...
1: Des de França.
2: Des de França, per què aquest títol?
1: Perquè, com t'he dit, jo he nascut aquí i la meva cultura és una cultura francesa, catalana, he nascut a Perpinyà, i també tota aquesta cultura flamenca del sud d'Espanya, que també tinc de petit, i bueno, és un missatge, no?, que també se fa flamenco aquí, i un flamenco un poc diferent de part de totes aquestes coses, aquesta cultura francesa que tenim, i catalana també.
0: En 1999, Olivier Martínez, Canelé, presentava a Radio Arrels el seu primer disc des de França.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 24 de juny del 1981 es fa l'acte Som una nació al Camp Nou. Aquest esdeveniment polític va ser organitzat per la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Hi van haver parlaments i actuacions de Lluís Llach, Altai, Marina Rossell, La Trinca i Manuel Genera. Després se'n va publicar un casset i anys més tard un VHS editat per la televisió de Cardedeu, l'únic mitjà que va enregistrar tot el concert. La seva durada va ser de 3 hores i es va convertir en el primer gran esdeveniment amb gairebé 100.000 persones a favor del català i la reconstrucció nacional. Feia només 3 mesos del cop d'estat del general Tejero i el dia abans la Guàrdia Civil s'havia presentat a Cardedeu per precintar l'emissora de la televisió local que ho volia filmar. Escoltem ara Marina Rossell, que va participar a aquest acte Som una nació al Camp Nou, interpretant Muntanyes del Canigó.

0: Fins aquí Muntanyes del Canigó amb la veu de Marina Rossell.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
2: El Víctor i el Miquel es van conèixer durant la Setmana Tràgica, el juliol de 1909, en la crema d'un convent de l'Eixample barceloní. Llavors només tenien 9 anys i eren dos dels trinxerraires bruts i esparracats que es van sumar al tumult revolucionari que, després d'haver bolcat i cremat tramvies del Poble Nou, es va traslladar al centre de la ciutat. Els pares del Víctor es van alarmar quan no va anar a dormir a casa i es van mobilitzar per seguir-ne la pista. Se'ls van posar els pèls de punta quan algú els va dir que havia vist el petit Víctor amb els rebels de Pequín. Se suposava que al barri de Pequín vivia la púrria més miserable de tota la ciutat. Van anar fins a la plaça de Catalunya i van localitzar un veí del Poble Nou que els va dirigir on eren els de Pequín. Van trobar el xaval al carrer Sant Antoni Abat, en ple assalt al convent de les Jerònimes. Ell i el Miquel havien vist meravellats com uns homes ruixaven amb petroli la porta principal del temple, com hi calaven foc i com irrompien el recinte sagrat amb l'ajut d'un arriet. Després, havien tret al carrer bancs, confessionaris i tota mena de mobiliari. Havien fet una gran pila amb allò i amb llibres i tot el material combustible que havien trobat i havien encès una foguera enorme com si fos la nit de Sant Joan. Un eixam de nens bruts i cridaners va guimbar al voltant de la pirra al costat d'una colla de borratxos que vestien robes de missa. Altres van treure a la vorera una sèrie d'imatges de guix policromat, sants, verges, àngels, cristos, i uns quants es van dedicar a destrossar-los a cops de culata dels fusells. A continuació, unes dones van sortir udolant i rient de manera salvatge, mentre carregaven cadàvers putrefactes i esquelets trossejats. Havien trobat un cementiri de 15 tombes a la cripta i l'estaven profanant i traient les mòmies a la llum per demostrar que les monges eren torturades en la seva clausura. Quan els seus pares van trobar el Víctor, el Miquel li acabava de regalar una calavera i hi estaven jugant. El Miquel se la posava al costat de la galta perquè el Víctor comparés una cara viva amb una altra de morta. Una experiència inoblidable. Cabaret Pompeia, d'Andreu Martín, publicat a les edicions 62 l'any 2011.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La flama del Canigó cada dia de la Revetlla de Sant Joan baixa des del cim de la muntanya i es reparteix doncs, per tot Catalunya, Catalunya Nord, Catalunya Sud i altres punts dels països catalans. I un dels punts de pas de la flama, un dels punts importants des d'on es reparteix, és el Coll d'Ares. I som aquí el 23 de juny, d'hora al matí, abans que acabi de sortir el sol al Coll d'Ares, amb el Joan Tort, que és president de la coordinadora de la flama del Canigó. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Per què és important aquest punt de pas del Coll d'Ares?
4: Bé, és un punt mític perquè és l'antiga frontera i que legislativament encara existeix entre França i Espanya. Aquí va passar, avui fa 60 anys, per primera vegada la flama del nord cap al sud. I és el punt mític perquè és accessible, no és com el Canigó, que és molt inaccessible, i és el pas fronterer a l'entrada i estem al peu del Canigó. I llavors des d'aquí es reparteix, la majoria de gent venen a buscar-la aquí, venen molts equips de foc a recollir la flama aquí, davant la impossibilitat de pujar fins dalt al propi Canigó, que també és un pèl més llunyet i és més dificultós.
3: Clara, aquesta entrevista l'estem fent, que encara no són les 6 del matí, ja hi ha moviment de gent aquí dalt, però quan arribin aquest primer grup que porti una flama, el que es farà és encendre aquí una flama al Canigó, no?
4: Sí, arribaran a les 6, estan falta pocs minuts, estan aquí a prop ja, i llavors aquí encenen un paveter que hi ha aquí ara darrere nostra, i es mantenen encès durant tot el dia per la gent que van venint a buscar la flama.
3: I la gent que ve a buscar la flama és majoritàriament amb cotxe o és amb bicicleta o com funciona això? Perquè clar, hi ha flames que han d'anar molt lluny des d'aquí.
4: Sí, majoritàriament és amb bicicleta. Alguns ho fan amb cotxe, però majoritàriament amb bicicleta. Ara aquí veig que ja estan esperant la gent de Sant Climent de Llobregat, que ells ja venen del Canigó, però doncs, estan esperant que arribi la flama per marxar, i com aquests hi ha, doncs, per exemple, per dir punts llunyans, direm doncs, Gavà, direm Alella, el Masnou, Malgrat, tots aquests van amb bicicleta, i és per la distància, perquè si no és possible. Els únics que fan el recorregut a peu llarg és la gent d'Igualada, que van fins a Montserrat per arribar a Montserrat a les 10 del vespre i fan tot el dia corrent. D'aquí a Montserrat hi ha 188 quilòmetres i fan tot el dia corrent, i són els més llunys de peu. Els altres tots són bicicletes. N'hi ha, no sabria dir quants, molts grups en bicicleta.
3: Molt bé, doncs esperarem aquests minuts que faltin perquè arribi la flama.
4: Bé, també hi ha altres punts de distribució, aquest és important, potser és el més nombrós, però després no ens hem d'oblidar que totes les terres de Ponent van per Puigcerdà. Crec que també és un punt molt important. I la part de Catalunya Nord es distribueix molt des del propi Castellet de Perpinyà, que és des d'on va sortir ahir al dematí la flama per arribar a dalt al cim a fer la regeneració.
3: Doncs esperem ara els minuts que falten i veurem arribar la flama. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: La flama del Canigó ha arribat al Coll d'Ares quan passaven uns 10 minuts de les 6 del matí, amb aplaudiments de la gent que l'esperava. Des d'aquí, grups de corredors i ciclistes portaran la flama cap a diferents comarques de Catalunya. De fet, un primer grup ja és a punt de sortir.
5: Em dic Francesc Auguets i vinc de Súria. Hem vingut amb bicicleta de carretera i alguns baixarem corrent, amb relleus. Passarem per Montesquiu, Ripoll, bueno, varis pobles, Avinyó i després de Manresa, Súria, corrent.
3: Una de les persones que coordina la flama del Canigó en el moment del Canigó és el Pol Tarreda, que vens d'Igualada. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Primer de tot, com ha anat això? Perquè ara ja t'estem entrevistant des del Coll d'Ares, però baixeu ja del cim. Com ha anat el punt aquest a dalt?
6: Molt bé, la veritat que aquesta edició doncs, ha estat bastant calorosa, marcada sobretot per la calor durant tota la jornada. I durant la regeneració, a la mitjanit, doncs, la veritat és que hi havia bona temperatura al cim i, per tant, no ha estat una edició, un any, on haguem hagut de patir doncs, pel fred ni per anar massa abrigat, sinó que tot ha anat bé i la gent ho ha pogut gaudir de la millor manera possible.
3: Fins fa poques setmanes hi havia bastanta neu al Canigó. No sé si queda alguna cosa amb aquestes calorades i si heu patit durant l'últim mes allò per si trobaríeu neu.
6: Doncs sí, la veritat que sí, que a finals de maig encara es veien fotos amb molta neu i jo personalment doncs, patia per si hauríem d'agafar grampons per poder accedir fins al cim. Afortunadament, aquesta calor que ha fet aquestes darreres setmanes de juny doncs, ha permès que tota la pujada fins al cim sigui practicable sense neu. Sí que és cert que, per l'altra cara, la cara que portaria cap aquí al Principat, sí que encara hi ha algunes congestes de neu, però afortunadament doncs, es poden superar sense problemes.
3: Per venir fins al Coll d'Ares, des d'on baixeu del Canigó? Per quina banda baixeu, diríem?
6: Baixem direcció als Estables, o sigui que cara sud, baixaríem cap aquí directe i fins als Estables i d'allà agafem el vehicle i venim cap aquí al Coll d'Ares.
3: Ja fa uns mesos, però hi va haver uns grans temporals en aquesta zona i hi ha molts boscos que estan amb molts arbres caiguts i hi ha camins que no es pot passar. No sé si amb això també heu hagut de venir-vos-ho a mirar una mica o si heu tingut algun problema en aquest sentit.
6: No, afortunadament, això que comentes no era conscient i la veritat és que tots els camins que hem realitzat durant aquesta passada nit tots estaven correctament, sense arbres caiguts i per tant no ha estat algo que ens hagi afectat.
3: Doncs moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Venim de l'Illa i Masnou. La flama la portarem molta part del trajecte amb corredors i alguna part que la neutralitzem perquè si no no arribem
3: si no
0: a l'hora. No arribem a l'hora. Nosaltres baixem la flama a tot el que és el Baix Maresme. Llavors la baixem fins a Dosrius i a Dosrius venen uns quants pobles a buscar-la i després la resta l'anem deixant, el que és Cabrera, Vilassar, Premià, Masnou i Alella. També ens l'agafen Cabrera, Cabrils, a Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, doncs uns 9 pobles.
3: Una de les entitats que s'encarrega de gestionar tota la flama és Tradicat i tenim amb nosaltres el Xavi Rovira. Bon dia.
1: Bon dia.
3: De què us n'encarregueu exactament?
1: Bé, doncs, Tradicat vindria a ser l'entitat hereva dels que van contactar primer amb la gent de la Catalunya Nord, Francesc Pujada, sobretot, i Joan Iglesis, i Gilbert Grau, i el de l'oncle, a través de la Unió Excursionista de Vic, que l'any 66 doncs, estava presidida per el Martí Cassany, i el grup de Vic i el grup de Catalunya Nord que va començar la flama del Canigó des del 1955 doncs havien anat forjant una relació bàsicament a darrere de l'excursionisme i de també alguns pelegrinatges religiosos que portaven la flama en alguns monestirs romànics i això i llavors doncs tenim cartes documentades de que van començar a pensar la idea de que la flama del Canigó, a part d'extendre's pels pobles de Catalunya Nord, que ho havia anat fent des de l'any 55, comencés a baixar cap al sud del Principat. I l'any 66, que aquest any fa 60 anys, doncs va ser el primer any que la flama travessa la frontera que hi ha aquí al Coll d'Ares imposada pels estats espanyol i francès, i en ple franquisme, aquell any 66, doncs, van aconseguir que els gendarmes i la Guàrdia Civil doncs, pugés les barreres, es pogués fer aquí una foguera i que la flama doncs, ja arribés a alguns pobles del Principat aquell mateix any 66. I això va ser tan reeixit que l'any 67 doncs, ja va arribar oficialment a pobles com Vic o Barcelona mateix.
3: I ara, dèieu que sou hereus, diguem, d'aquesta entitat i d'aquesta amb aquesta feina, amb vosaltres, ara sou aquí dalt del Coll d'Ares, gestioneu també, diguem, la part de portar flames o de relleus de grups de foc, o vosaltres el que feu és posar aquí la flama i que la vingui a buscar una mica qui vulgui?
1: No, les dues coses, perquè des dels inicis es va començar a fer les dues coses.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies.
7: Hola, som en Lluís i en Joan, venim de Llagostera, és el tercer any que venim a recollir la flama del Canigó i vam començar seguint una colla de 4 o 5 i aquest any som 12 que pugem aquí en bicicleta i baixem la flama doncs, avui.
3: Una de les entitats implicades en la flama del Canigó és Òmnium Cultural i aquí al Coll d'Ares hi ha la Blanca de Llobet que és una de les membres de la Junta Directiva. Bon dia.
8: Bon dia.
3: Com col·laboreu, Òmnium, amb tot el procés de la flama?
8: Bé, de fet, hem de tenir present que la flama del Canigó és un símbol dels Països Catalans, per tant, o sigui, hi participen centenars d'equips de foc, i Òmnium Cultural, a més de ser un equip de foc més, que, per exemple, portem la flama del Canigó amb aquest mateix quinqué al Parlament de Catalunya a les 12 del migdia d'avui, que ara anirem cap allà, doncs també ajuda una mica a la coordinació de tots els recorreguts perquè la flama arribi arreu. Però com que ara també hi ha la coordinadora de la FAM, que és aquesta entitat que s'ha, diguem, creat amb aquest fi, doncs així col·laborem amb tots els equips de foc.
3: Clar, els equips, hi ha gent que puja directament al cim a buscar la flama, hi ha gent que ve aquí al Coll d'Ares que la vindrà a buscar durant tot el dia. Els recorreguts són sempre els mateixos o diguem que cada any van evolucionant?
8: De fet, gairebé els recorreguts majoritàriament són els mateixos, però, per exemple, ara, si hi ha alguna carretera doncs, que tenen accés o no accés, llavors canvien una mica. Però aquí, si canvien, és perquè hi ha més pobles on arriba, perquè el que intentem és que cada any hi hagi més pobles on arribi la flama del Canigó, i això sí que és el que fa que canviïn els recorreguts, i llavors els punts de recollida, diguem, perquè s'amplia tot la xarxa de la flama del Canigó.
3: Clar, realment, ja la flama del Canigó té molta implementació tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a moltíssims pobles. Falten gaires pobles, diguem, perquè els hi arribi la flama.
8: De fet, sí, és que no només Catalunya Sud, Catalunya Nord, sinó també Països Catalans, també País Valencià i també a les Illes. Per tant, sí que hi ha molts pobles que si ens poséssim a mirar tots els pobles, perquè moltes vegades hi ha pobles que no celebren, diguem, l'arribada de les flames, sinó que van a un poblet o una ciutat més, una mica més gran que tenen. Per tant, nosaltres el que ens agradaria és veure la flama a tots aquests poblets que tenim a Catalunya i als Països Catalans.
3: Blanca Llobet, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Hola, jo em dic Jordi.
10: Jo Oriol.
9: Venim de Castellbisbal i venim unes 30 persones. Nosaltres farem el suport i baixen tots en bicicleta fins a Castellbisbal. Sí, 225 quilòmetres. Farem a Terrassa, farem Ullastrell, llavors a Castellbisbal fem tres pobles.
3: Una de les entitats que també participa en tot el muntatge de la flama del Canigó són els agents rurals, i tenim nosaltres al cap de la zona de Barcelona, el Jaume Torralba. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Primer de tot, necessitaria que m'expliquis una mica què són els agents rurals a Catalunya.
11: Els agents rurals som la policia del bosc, la policia mediambiental, els que ens ocupem de la natura, dels boscos, dels animals, dels incendis. I la nostra feina, bàsicament, té un component preventiu i, evidentment, coercitiu quan no hi ha més remei. Però, en principi, tot el que es pugui fer per intentar evitar incendis, com ara que tot just comencem a l'estiu, aquesta és una de les feines principals que tenim, entre moltes altres.
3: Clar, perquè quan es munten fogueres de Sant Joan, sí que ja hi ha una vigilància molt activa en aquell moment, perquè evidentment hi ha un risc. El fet de transportar el foc amunt i avall per Catalunya, perquè al final avui hi ha moltes flames corrent per Catalunya, això té un risc afegit també?
11: Bueno, evidentment, qualsevol element que juguis amb foc té el risc hi és, és inherent al propi foc. I per això tenim aquest dispositiu de suport a tots els portadors de la flama, a tots els equips de foc, perquè puguin transportar aquesta flama amb seguretat i amb tranquil·litat. És allò que com a administració pública hem d'intentar sumar perquè tothom pugui gaudir de la festa i gaudir-la en plenitud i amb garanties i tranquil·litat.
3: Hi ha alguna actitud o alguna cosa que hagueu de recordar cada any de no feu això, si us plau, amb el foc, que això és perillós, o més o menys ja tothom sap com ha d'anar?
11: Bueno, pel que fa a la plama, gairebé tothom fa el que toca. Recordo uns anys enrere que hi havia unes torxes que es desprenien de cera cartró, que tenien un risc afegit molt, molt més elevat, i vam dir que aquelles torxes no s'utilitzessin. I això ja, a hores d'ara, ja no tothom ho està complint, i la flama s'està portant amb la màxima seguretat possible.
3: Per tant, el quinqué o el fanalet seria la millor manera de portar-la?
11: Efectivament. I també volia ressaltar que la feina que fan les agrupacions de defensa forestal a Catalunya, que són voluntaris i que també donen tranquil·litat i seguretat, no només en el transport de la flama, sinó després en les fogueres. A l'hora d'encendre les fogueres, quan arriba, ells fan un preventiu i d'això es tracta. Volem dir que tots estem aquí per sumar i deixar ficar en valor també la feina que fa les agrupacions de defensa forestal.
3: Doncs moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
10: Som l'Associació Excursionista del Mello del Vallès i portem la flama des de fa 5 anys.
3: Un dels grups que participa a la Flama del Canigó és el Cercle de Joves i tenim aquí amb nosaltres, que ha pujat des de Perpinyà, l'Olivier Blanc. Bon dia.
12: Bon dia, senyor.
3: Portes aquí un mocador que diu que ets guardià de la flama. Què vol dir això?
12: Guardià de la flama és una cosa que vol dir que la gent que ajuden força, com avui aquest matí m'he aixecat a les 4:30 per venir aquí, són les persones que guardien de la flama, que donen a totes les persones que volen descobrir la flama del Canigó aquest engument. Són gent que participa força, força.
3: Al Cercle participeu de diferents maneres amb la flama. Quin és exactament la vostra feina aquí amb la flama?
12: De vincular aquesta flama que està universal i fraternal. Aperten a tots, catalans del sud com catalans del nord i a totes les persones que volen descobrir aquesta tradició catalana.
3: Aquí ara sou amb la càmera aquí fent fotos. Baixareu alguna flama o només la repartiu i ja està?
12: Repartim sobretot les comarques del Catalunya del nord i del sud. És la veritable història. Abans hi havia la flama de les cimes. No és pas la mateixa cosa que la flama del Canigó. La flama del Canigó està nascut en 1963 i Perpinyà, Sant Jan Iglesias i de l'oncle també, que a tots junts ha posat aquesta flama i aquesta tradició. Han dit que jugareu el foc de Sant Joan, no em passa alumetes, com se diu?
3: Sí,
12: series, sí. No? Que fareix com una flama, la flama que ve de Perpinyà va al Canigó, com els muntanyars, i posen símbol a dalt de tot el departament dels Pirineus Orientals i també aporta la flama aquí.
3: Moltes gràcies.
13: Jo em dic Pau.
14: Jo Rito.
15: Jo Ariadna.
13: De l'Empordà, de Figueres. Bueno, sí. No som de pobles del voltant, però som d'un cau, d'un agrupament escolta de Figueres.
14: Sant Pere, amb cotxe, la portarem amb cotxe.
15: Anirem amb cotxe, sí.
13: Tradicionalment, abans anàvem al Canigó a buscar-la, però amb les diferents traves que hi ha ara, la venim a buscar aquí. I la portem a l'Ajuntament, que fem una cercavila del cau a l'Ajuntament i des d'allà els pobles del voltant de l'Empordà ens venen a buscar la flama.
14: Exacte. O sigui, els pobles l'agafen a l'Ajuntament per fer les fogueres als seus pobles.
13: Cada poble se la porta com vol, corrents, amb bici, caminant.
3: Sí. Des del Coll d'Ares, per Ràdio Arrels, Miquel Martínez Vila.
16: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes, amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de jazz.

blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la

El mar se m'apareix i aterrats i talaies més alts que el campanar que clava

s'amaguen les icones en els carrers estrets i el sol rogenc s'ajaça i ens deixo l'or d'encens amb salobri coral.

la tarda l'ena, un bleu suau de platja. S'amaguen les icones en els carrers estrets.

0: blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent. Per carrerons estrets estenc els braços i al fons de cada plaça el mar se m'apareix.
1: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats-de-Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats-de-Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats-de-Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arels, a Sant Nazari, 95.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arels.

Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais zen, però Déu-n'hi-do i tapa't nena perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies s'hi fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu, i de tan corrupte en el món?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes, amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
0: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
1: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: La flama del Canigó cada dia de la revetlla de Sant Joan baixa des del cim de la muntanya i es reparteix doncs, per tot Catalunya, Catalunya Nord, Catalunya Sud i altres punts dels països catalans. I un dels punts de pas de la flama, un dels punts importants des d'on es reparteix, és el Coll d'Ares. I som aquí el 23 de juny, d'hora al matí, abans que acabi de sortir el sol al Coll d'Ares, amb el Joan Tort, que és president de la coordinadora de la flama del Canigó. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Per què és important aquest punt de pas del Coll d'Ares?
6: Bé, és un punt mític perquè és l'antiga frontera i que legislativament encara existeix entre França i Espanya. Aquí va passar, avui fa 60 anys, per primera vegada la flama del nord cap al sud. I és el punt mític perquè és accessible. No és com el Canigó, que és molt inaccessible, i és el pas fronterer a l'entrada i estem al peu del Canigó. I llavors des d'aquí es reparteix, la majoria de gent venen a buscar-la aquí, venen molts equips de foc a recollir la flama aquí, davant la impossibilitat de pujar fins dalt al propi Canigó, que també és un pèl més llunyet i és més dificultós.
5: Clara, aquesta entrevista l'estem fent, que encara no són les 6 del matí, ja hi ha moviment de gent aquí dalt, però quan arribin aquest primer grup que porti una flama, el que es farà és encendre aquí una flama al Canigó, no?
6: Sí, arribaran a les 6, estan falta pocs minuts, estan aquí a prop ja, i llavors aquí encén un paveter que hi ha aquí ara darrere nostra, i es mantenen encès durant tot el dia per la gent que van venint a buscar la flama.
5: I la gent que ve a buscar la flama és majoritàriament amb cotxe o és amb bicicleta o com funciona això? Perquè, clar, hi ha flames que han d'anar molt lluny des d'aquí.
6: Sí, majoritàriament és en bicicleta. Alguns ho fan amb cotxe, però majoritàriament en bicicleta. Ara aquí veig que ja estan esperant la gent de Sant Climent de Llobregat, que ells ja venen del Canigó, però doncs, estan esperant que arribi la flama per marxar, i com aquests ja, doncs, per exemple, per dir punts llunyans, direm doncs, Gavà, direm Alella, el Masnou, Malgrat, tots aquests van en bicicleta, i és per la distància, perquè si no, no és possible. Els únics que fan el recorregut a peu llarg és la gent d'Igualada, que van fins a Montserrat per arribar a Montserrat a les 10 del vespre. I fan tot el dia corrent. D'aquí a Montserrat hi ha 188 quilòmetres i fan tot el dia corrent. I són els més llunys de peu. Els altres tots són bicicletes. N'hi ha, no sabria dir quants, molts grups en bicicleta.
5: Molt bé, doncs esperarem aquests minuts que faltin perquè arribi la flama.
6: Bé, també hi ha altres punts de distribució. Aquest és important, potser és el més nombrós, però després no ens hem d'oblidar que totes les terres de Ponent van per Puigcerdà. Crec que també és un punt molt important. I la part de Catalunya Nord es distribueix molt des del propi Castellet de Perpinyà, que és des d'on va sortir ahir al dematí la flama per arribar a dalt al cim a fer la regeneració.
5: Doncs esperem ara els minuts que falten i veurem arribar la flama. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: La flama del Canigó ha arribat al Coll d'Aràs quan passaven uns 10 minuts de les 6 del matí amb aplaudiments de la gent que l'esperava. Des d'aquí, grups de corredors i ciclistes portaran la flama cap a diferents comarques de Catalunya. De fet, un primer grup ja és a punt de sortir.
0: Em dic Francesc Auguets i vinc de Súria. Hem vingut amb bicicleta de carretera i alguns baixarem corrent amb relleus. Passarem per Montesquieu, Ripoll, bueno, diversos pobles, Avinyó i després de Manresa, Súria, corrent.
5: Una de les persones que coordina la flama del Canigó en el moment del Canigó és el Pol Tarreda, que vens d'Igualada. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Primer de tot, com ha anat això? Perquè ara ja t'estem entrevistant des del Coll d'Ares, però baixeu ja del cim. Com ha anat el punt aquest a dalt?
7: Molt bé, la veritat que aquesta edició doncs, ha estat bastant calorosa, marcada sobretot per la calor durant tota la jornada. I durant la regeneració, a la mitjanit, doncs, la veritat és que hi havia bona temperatura al cim i, per tant, no ha estat una edició, un any on haguem hagut de patir doncs, pel fred ni per anar massa abrigats, sinó que tot ha anat bé i la gent ho ha pogut gaudir de la millor manera possible.
5: Fins fa poques setmanes hi havia bastanta neu al Canigó. No sé si queda alguna cosa amb aquestes calorades i si heu patit durant l'últim mes allò per si trobaríeu neu.
7: Doncs sí, la veritat que sí, que a finals de maig encara es veien fotos amb molta neu i jo personalment doncs, patia per si hauríem d'agafar grampons per poder accedir fins al cim. Afortunadament aquesta calor que ha fet aquestes darreres setmanes de juny doncs, ha permès que tota la pujada fins al cim sigui practicable sense neu. Sí que és cert que per l'altra cara, la cara que portaria cap aquí el Principat, sí que encara hi ha algunes congestes de neu, però afortunadament doncs, es poden superar sense problemes.
5: Per venir fins al Coll d'Ares, des d'on baixeu del Canigó? Per quina banda baixeu, diríem?
7: Baixem direcció als Estables, o sigui que cara sud, baixaríem cap aquí directe i fins als Estables i d'allà agafem el vehicle i venim cap aquí al Coll d'Ares.
5: Ja fa uns mesos, però hi va haver uns grans temporals en aquesta zona i hi ha molts boscos que estan amb molts arbres caiguts i hi ha camins que no es pot passar. No sé si amb això també heu hagut de venir-vos a mirar una mica o si heu tingut algun problema en aquest sentit.
7: No, afortunadament, això que comentes no era conscient i la veritat és que tots els camins que hem realitzat durant aquesta passada nit tots estaven correctament, sense arbres caiguts i per tant no ha estat algo que ens hagi afectat.
5: Doncs moltes gràcies.
7: A vosaltres.
8: Venim de l'Ella i Masnou. La flama la portarem molta part del trajecte amb corredors i alguna part que la neutralitzem perquè si no, no arribem
5: si no
8: a l'hora. No arribem a l'hora. Nosaltres baixem la flama a tot el que és el Baix Maresme. Llavors la baixem fins a Dosrius i a Dosrius venen uns quants pobles a buscar-la i després la resta l'anem deixant, el que és Cabrera, Vilassar, Premià, Masnou i Alella. També ens l'agafen Cabrera, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, doncs uns 9 pobles.
5: Una de les entitats que s'encarrega de gestionar tota la flama és Tradicat i tenim amb nosaltres el Xavi Rovira. Bon dia.
9: Bon dia.
5: De què us n'encarregueu exactament?
9: Bé, doncs, Tradicat vindria a ser l'entitat hereva dels que van contactar primer amb la gent de la Catalunya Nord, Francesc Pujada, sobretot, i Joan Iglesis, i Gilbert Grau, i el de l'oncle, a través de la Unió Excursionista de Vic, que l'any 66 doncs, estava presidida per el Martí Cassany, i el grup de Vic i el grup de Catalunya Nord, que va començar la Flama del Canigó des del 1955, doncs havien anat forjant una relació, bàsicament a darrere de l'excursionisme i de també alguns pelegrinatges religiosos que portaven la flama en alguns monestirs romànics i això. I llavors doncs, tenim cartes documentades de que van començar a pensar la idea de que la flama del Canigó, a part d'extendre's pels pobles de Catalunya Nord, que ho havia anat fent des de l'any 55, comencés a baixar cap al sud del Principat. I l'any 66, que aquest any fa 60 anys, doncs va ser el primer any que la flama travessa la frontera que hi ha aquí al Coll d'Ares, imposada pels estats espanyol i francès, i en ple franquisme, aquell any 66, doncs, van aconseguir que els gendarmes i la Guàrdia Civil doncs, pugés les barreres, es pogués fer aquí una foguera, i que la flama doncs, ja arribés a alguns pobles del Principat aquell mateix any 66, i això va ser tan reeixit que l'any 67 doncs, ja va arribar oficialment a pobles com Vic o Barcelona mateix.
5: I ara, dèieu que sou hereus, diguem, d'aquesta entitat i d'aquesta... Amb aquesta feina, amb vosaltres, ara sou aquí dalt del Coll d'Ares, gestioneu també, diguem, la part de portar flames o de relleus de grups de foc, o vosaltres el que feu és posar aquí la flama i que la vingui a buscar una mica qui vulgui?
9: No, no, les dues coses, perquè des dels inicis es va començar a fer les dues coses.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies.
10: Gràcies. Hola, som en Lluís i en Joan, venim de Llagostera. És el tercer any que venim a recollir la flama del Canigó i vam començar seguint una colla de 4 o 5 i aquest any som 12 que pugem aquí en bicicleta i baixem la flama doncs, avui.
5: Una de les entitats implicades en la flama del Canigó és Òmnium Cultural, i aquí al Coll d'Ares hi ha la Blanca de Llobet, que és una de les membres de la Junta Directiva. Bon dia.
11: Bon dia.
5: Com col·laboreu, Òmnium, amb tot el procés de la flama?
11: Bé, de fet, hem de tenir present que la flama del Canigó és un símbol dels Països Catalans, per tant, no sigui, hi participen centenars d'equips de foc, i Òmnium Cultural, a més de ser un equip de foc més, que, per exemple, portem la flama del Canigó amb aquest mateix quinquè al Parlament de Catalunya a les 12 del migdia d'avui, que ara anirem cap allà, doncs també ajuda una mica a la coordinació de tots els recorreguts perquè la flama arribi arreu. Però com que ara també hi ha la coordinadora de la FAM, que és aquesta entitat que s'ha, diguem, creat amb aquest fi, doncs així col·laborem amb tots els equips de foc.
5: Clar, els equips, hi ha gent que puja directament al cim a buscar la flama, hi ha gent que ve aquí al Coll d'Ares que la vindrà a buscar durant tot el dia. Els recorreguts són sempre els mateixos o diguem que cada any van evolucionant?
11: De fet, gairebé els recorreguts majoritàriament són els mateixos, però, per exemple, ara, jo què sé, si hi ha alguna carretera doncs, que tenen accés o no accés, llavors canvien una mica. Però aquí, si canvien, és perquè hi ha més pobles on arriba, perquè el que intentem és que cada any hi hagi més pobles on arribi la flama del Canigó, i això sí que és el que fa que canviïn els recorreguts. I llavors els punts de recollida, diguem, perquè s'amplia tot la xarxa de la flama del Canigó.
5: Clar, realment, ja la flama del Canigó té molta implementació tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a moltíssims pobles. Falten gaires pobles, diguem, perquè els hi arribi la flama.
11: De fet, sí, de fet, o sigui, és que no només Catalunya Sud, Catalunya Nord, sinó també Països Catalans, també País Valencià i també a les Illes. Per tant, o sigui, sí que hi ha molts pobles que si ens poséssim a mirar tots els pobles, perquè moltes vegades hi ha pobles que no celebren, diguem, l'arribada de les flames, sinó que van a un poblet o una ciutat més, una mica més gran que tenen. Per tant, nosaltres el que ens agradaria és veure la flama a tots aquests poblets que tenim a Catalunya i als Països Catalans.
5: Blanca Llobet, membre de la Junta d'Òmnium Cultural, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Hola, jo em dic Jordi.
13: Jo, Oriol.
12: Venim de Castellbisbal i venim unes 30 persones. Nosaltres farem el suport i baixen tots en bicicleta fins a Castellbisbal. Sí, 225 quilòmetres. Parem a Terrassa, parem a Ullastrell, llavors a Castellbisbal, fem tres pobles.
5: Una de les entitats que també participa en tot el muntatge de la Flama del Canigó són els agents rurals, i tenim nosaltres al cap de la zona de Barcelona, el Jaume Torralba. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: Primer de tot, necessitaria que m'expliquis una mica què són els agents rurals a Catalunya.
13: Els agents rurals, doncs, som la policia del bosc, la policia mediambiental, els que ens ocupem de la natura, dels boscos, dels animals, dels incendis, i la nostra feina bàsicament té un component preventiu i evidentment coercitiu quan no hi ha més remei, però en principi tot el que es pugui fer per intentar evitar incendis, com ara que tot just comencem a l'estiu, aquesta és una de les feines principals que tenim, entre moltes altres.
5: Clar, perquè quan es munten fogueres de Sant Joan sí que ja hi ha una vigilància molt activa en aquell moment, perquè evidentment hi ha un risc. El fet de transportar el foc amunt i avall per Catalunya, perquè al final avui hi ha moltes flames corrent per Catalunya, això té un risc afegit també?
13: Bueno, evidentment, qualsevol element que juguis amb foc té el risc, i és, és inherent al propi foc. I per això pues, tenim aquest dispositiu de suport a tots els portadors de la flama, a tots els equips de foc, perquè puguin transportar aquesta flama pues, amb seguretat i amb tranquil·litat. És allò de que com a administració pública hem d'intentar sumar perquè tothom pugui gaudir de la festa i gaudir-la en plenitud i amb garanties i tranquil·litat.
5: Hi ha alguna actitud o alguna cosa que hagueu de recordar cada any de no feu això, si us plau, amb el foc, que això és perillós, o més o menys ja tothom sap com ha d'anar?
13: Bueno, pel que fa a la plama, gairebé tothom fa el que toca. Recordo uns anys enrere que hi havia unes torxes que es desprenien de cera cartró, que tenien un risc afegit molt, molt més elevat, i vam dir que aquelles torxes no s'utilitzessin. I això ja, a hores d'ara, ja no tothom ho està complint, i la flama pues, s'està portant amb la màxima seguretat possible.
5: Per tant, el quinqué o el fanalet seria la millor manera de portar-la?
13: Efectivament. I també volia ressaltar que la feina que fan les agrupacions de defensa forestal a Catalunya, que són voluntaris i que també donen tranquil·litat i seguretat, no només en el transport de la flama, sinó després en les fogueres. A l'hora d'encendre les fogueres, quan arriba, ells fan un preventiu i d'això es tracta. Volem dir que tots estem aquí per sumar i deixar ficar en valor també la feina que fa les agrupacions de defensa forestal.
5: Doncs moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Som l'Associació Excursionista del Mello del Vallès i portem la flama des de fa 5 anys.
5: Un dels grups que participa a la Flama del Canigó és el Cercle de Joves, i tenim aquí amb nosaltres, que ha pujat des de Perpinyà, l'Olivier Blanc. Bon dia.
15: Bon dia, senyor.
5: Portes aquí un mocador que diu que ets guardià de la flama. Què vol dir això?
15: Guardià de la flama és una cosa que vol dir que la gent que ajuden força, com avui aquest matí m'he aixecat a les 4:30 per venir aquí, són les persones que guardien de la flama, que donen a totes les persones que volen descobrir la flama del Canigó aquest engument. Són gent que participa força.
5: Al Cercle participeu de diferents maneres amb la flama. Quina és exactament la vostra feina aquí amb la flama?
15: De vincular aquesta flama que està universal i fraternal. Pertén a tots, catalans del sud com catalans del nord, i a totes les persones que volen descobrir aquesta tradició catalana.
5: Aquí ara sou amb la càmera aquí fent fotos. Baixareu alguna flama o només la repartiu i ja està?
15: Repartim sobretot les comarques del Catalunya del nord i del sud. És la veritable història. Abans hi havia la flama de les cimes. No és pas la mateixa cosa que la flama del Canigó. La flama del Canigó està nascut en 1963 i Perpinyà, Sant Joan Iglesias i de l'oncle també, que a tots junts ha posat aquesta flama i aquesta tradició. Han dit que jugareu el foc de Sant Joan, no em passa d'alumetes, com se diu? Faràs com una flama, la flama que ve de Perpinyà, va al Canigó, com els muntanyars, i posen símbol també, posen símbol a dalt de tot el departament dels Pirineus Orientals, i també aporta la flama aquí, aquí.
5: Moltes gràcies.
16: Jo em dic Pau.
2: Jo Rita.
17: Jo Ariadna.
16: De l'Empordà, de Figueres. Bueno, sí. Som de pobles del voltant, però som d'un cau, d'un agrupament escolta de Figueres.
2: Sant Pere, amb cotxe, la portarem amb cotxe.
17: Anirem amb cotxe, sí.
16: Tradicionalment, abans anàvem al Canigó a buscar-la, però amb les diferents traves que hi ha ara, la venim a buscar aquí. I la portem a l'Ajuntament, que fem una cercavila del cau a l'Ajuntament, i des d'allà els pobles del voltant, l'Empordà ens venen a buscar la flama.
2: Exacte. O sigui, els pobles l'agafen a l'Ajuntament per fer les fogueres als seus pobles.
16: Cada poble se la porta com vol, corrents, amb bici, caminant.
5: Sí. Des del Coll d'Ares, per Ràdio Arrels, Miquel Martínez Vila.
3: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

en el camí, perquè era molt perillós arribar-hi. Doncs, un matí de primavera, van sortir cap a Elna. A Elna? Doncs sí, cal saber que en aquella època els pirates venien sovint al Rosselló a robar i fer malifetes. Aquell dia havien decidit anar cap a Elna perquè sabien que allà, dins la casa més grossa del poble, hi vivia un senyor molt ric. I li volien robar tot el que podrien. Quan van arribar al bocal del riu, els de la torre de defensa no van estar a temps de cridar «Pirates al bocal!», que ja aquells havien desembarcat i corrien cap al casal del senyor ric. Feien uns crits ferotges i la gent d'Elna tenia molta por i tothom fugia corrents a amagar-se. Cal dir que el cap de la tripulació era el terrible Cap Gros. Un home d'una gran crueltat, temut per tothom al voltant del Mediterrani. Un cop arribats a la casa d'aquell senyor tan ric, van esbotzar la porta a cops de destral i en un tres i no res van començar a trencar cofres, buidar armaris, en fi, que van robar tot el que van poder, fins i tot les ampolles de vi que tenia l'amo de la casa, que li agradava el bibó. Tothom sap que els pirates també els agrada molt beure. M'havia descuidat de dir-vos que el senyor de la casa no hi era. Justament, aquell dia tenia una reunió important a Perpinyà i se n'havia anat molt d'hora de casa. Sort per ell! Ningú del poble no gosava treure el nas a fora i només desitjaven que Cap Gros i els seus homes se n'anessin ben de pressa. Ah, però vet aquí que al poble hi havia tres mainatges, Joan, Pau i Jordina, que somiaven de veure uns pirates de debò i quan havien sentit que arribaven no havien anat a amagar-se amb la gent del poble, sinó que s'havien enfilat dalt d'un arbre per poder veure sense ser vistos. D'allà dalt ho havien vist tot, efectivament, i ja imaginaven les coses que podrien explicar després a la gent del poble. Quina aventura extraordinària que els contarien! Serien com uns herois! Això és el que s'havien imaginat ells. Però quan els pirates van sortir d'aquella casa, carregats amb tot el que havien robat, un d'ells, l'abominable cara dura, els va veure i va cridar «Espies! Espies!», penseu. Tots els pirates se van precipitar i els van agafar sense que ni el Joan, ni el Pau, ni la Jordina poguessin fugir, no van poder ni moure una orella. Així el Cap Gros podria demanar diners als seus pares a canvi de la seva llibertat, o si no, els vendrien per esclaus. Ells que volien veure els pirates de prop, ara els veien de ben a prop massa. Però què podien fer tres mainatges enfront de tots aquells homes ferotges? Van entendre que resistir era impossible i els pirates els van emportar cap a la nau que tot seguit va salpar cap a l'illa Groga. Eren presoners. La nostra història podria acabar aquí, ja que diuen que mai més se'n va saber res, ni de la tripulació de Cap Gros, ni dels mainatges, però també diuen que, anys després, navegava pel Mediterrani una nau amb tres pirates al capdavant que se deien Joan, Pau i Jordina. Què us sembla? I encara més, uns altres diuen que se van poder escapar abans d'arribar a la nau perquè en aquest moment va passar un pastre amb el seu ramat i que els pirates van voler robar unes ovelles per endur-se-les a l'illa Groga i que les ovelles espantades corrien a tot arreu i que el Pau, el Joan i la Jordina van aprofitar el desordre per fugir. I tantes coses que poden haver passat. En fi, si tot això no és mentida, deu ser veritat. Com el nostre conte, s'ha acabat. Catacric, catacrac.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur. A través dels Josep Gifats.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, què passa, Mateo?
5: Estic mirant un reportatge. Un reportatge sobre què?
4: Sí, explica, explica.
5: D'acord, us ho dic. És un reportatge sobre la Segona Guerra Mundial.
4: A rapport a qui hem de fer el nostre programa.
6: Però no s'hem presentat.
4: Si és veritat, jo em dic Gavrich.
6: Jo sóc l'Anna.
5: Jo sóc la Polina i jo el Mateo. Sabreu qui eren els nazis?
4: Pots dir no, sisplau.
5: D'acord, els nazis eren els humans.
6: Mataven la gent que no era normal pareix.
4: Tens més informació, Mateo?
5: Si en Xin, per exemple, molta gent va marxar de casa seva.
4: Qui era el els països en guerra?
5: Si eren els Estats Units, l'Unió Soviètica, els alemans, l'Itàlia i l'Espanya.
4: Doncs coneixeu el Franco, aquest dolent dictador? No el coneixem i sabeu que és la guerra que ha fet el més de morts?
5: Sí. 500 milions de morts.
4: Abans d'acabar, sabeu com de temps s'ha durat? No, pots nos explicar?
5: Va durar 6 anys i va implicar més de 60 països.
6: El pitjor és que molts infants i famílies van marxar. Van haver de viure en condicions molt difícils.
5: Creieu que és més important per viure en pau?
7: Un món sense guerra!
4: Que hem acabat el programa. Podem mirar-lo aquest reportatge?
5: I tant!
7: Adeu a tothom!
2: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
8: Rosselló.
9: Vallespí.
8: Conflent.
9: Cerdanya.
8: Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
0: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
3: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que si un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
4: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents i el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
0: I llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
5: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Cel Obert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podríem viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el xamfrà, la porta d'entrada, l'entresol i l'àtic.
0: I com a grup, vosaltres a Cel Obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
3: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a Cel Obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
0: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó doncs, Preterit plus quan perfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que com dieu potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres potser.
4: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
5: Basades en fets reals.
4: Basades en fets reals, sí. Pràcticament, sí. però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra, que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Pues que aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és on no para, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Preterit plus com perfecte és aquest passat que ja ha sigut, no? Però bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
0: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Preterit plus com perfecte?
5: Genial, endavant.

0: falta.
1: Preterit plusquamperfet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cops te costa de creure. Figureu-vos que préssec, la fruita que nos regalem de menjar a l'estiu, i bé, préssec és la versió catalana del llatí malum persicum, la fruita de Pèrsia, el fruit pèrsic, el préssec. Qui hagués dit que el préssec venia de Pèrsia? Una altra referència al llatí força curiosa. Tothom sap què és un lapsus linguae. Quan parlem, nos equivoquem i a vegades fa riure perquè sembla que parlem d'altra cosa. Existeix també el lapsus calami, per un error quan escrivim. Si escrivim curandero en lloc de curandaire, és un lapsus calami. Calami és la ploma per escriure en llatí. I en quin objecte posaven la tinta els escrivans llatins? Si calami és la ploma, el tinter és calamarius. Ja veieu, vull arribar? El calamar, el mol·lusc, ve del llatí calamarius, i veieu abans del grec, el tinter, perquè li agafaven la tinta, com nosaltres ho fem per un arròs negre amb la tinta de sipi, sempre més eixorits que els nostres abans passats.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
5: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on establim comunicació amb Banyuls de la Merenda, la crònica d'opinió que ens arriba de Banyuls de la Merenda, de la mà de l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
9: Bon dia.
2: I de tant en tant, segurament, cal triar uns temes potser més lleugers, tot i que ja ho veurem, també són d'importància. Ens vols parlar de rugby. Finalment, l'USAP s'ha qualificat en un partit d'accés max per mantenir-se més al nivell del campionat a l'estat francès. Pere Beca, és que això és veritablement una bona notícia.
9: Doncs, si mirem el primer aspecte, evidentment, tots els seguidors, tots els interessen una mica, però també una gran part del públic que no té un sentit particular per l'USAPI i pel rugby, tota aquesta gent han quedat feliços un moment sapiguent que l'USAP es podia mantenir al més alt nivell del campionat de la Lliga Francesa, és a dir, el famós top 14. No és res de l'altre món, perquè mantenir-se vol dir que estem molt justets per aconseguir ser en aquest nivell. El dret de poder competir al més alt nivell, és a dir, el dret de poder tenir a casa més espectacle, més jugadors excepcionals, més ambient, evidentment que és una manera de gaudir l'esport considerat com espectacle, però també de gaudir la presència d'una entitat que es defineix com una entitat catalana. I és cada any més difícil. El pressupost actual de l'USAP deu voltar al voltant de 25 milions, que és molt, però que és molt poc, comparat amb altres, com Tolosa, com els equips de París, que ells estan més o menys cap a 40 milions i que, evidentment, no és gaire estrany que siguin aquests equips que vagin al davant de la Lliga. Mireu que les quatre últimes equips classificats per la Lliga Francesa, eren Tolosa, anava a dir com sempre, però ja és una gran ciutat amb capacitat econòmica, i dos de París, el Racing i l'Estadi Francès, que també són de gran capacitat econòmica. Però que els que juguen en primers llocs són Bordeus, Lió, i que aviat aquests mateixos que van al partit de classificació Aix-en-Provence, és a dir, la zona urbana d'Aix-Marseille, probablement tindran un equip de més alt nivell, vol dir que, centrant sobre grans ciutats i grans zones econòmiques, llavors que tradicionalment el rugby l'estat francès estava més un rugby de pobles mitjans. És a dir, que per poder aconseguir jugar un rol fos que suficient a la Lliga Francesa del top 14, es necessita una base econòmica suficient. I que l'afició, que és una cosa molt important també, que nosaltres tenim, potser més que tots els altres, però que l'afició per si mateix no pot resoldre tot, perquè els problemes són problemes econòmics. Per poder jugar a la Lliga i al mateix temps jugar a la Copa d'Europa, i ja hem vist aquest any amb el cas de Bordeus que no ha aconseguit fer les dues coses, doncs no són dos equips del nivell que s'han de tenir, sinó l'equivalent de tres equips del nivell. I que tot això necessita un manteniment d'equipaments, en finançament, en organització, que representa un capital molt important. Ja sé que massa salarial és teòricament limitada per decisió de la Lliga Nacional de Rugby, perquè precisament no siguin sistemàticament o més rics que puguin un equip que pugui guanyar. I doncs s'ha fet aquest anomenat salary cap, en paraules angleses, és a dir, limitació dels salaris. Però ja se sap perfectament que hi ha manera de voltar aquesta dificultat, que hi ha maneres de participar o de fer participar jugadors a interessos econòmics que no entren dins d'aquesta limitació i que fins i tot participar en un club de més alt nivell, és evident que tots els joves jugadors tenen futur, tenen ganes de jugar en aquests clubs i especialment en Tolosa perquè és el de més prestigi i doncs vol dir més gaudir jugant, però també vol dir més visibilitat en televisió i en xarxes, doncs més possibilitats econòmiques a darrere, publicitat, de recursos diversos i, evidentment, més visibilitat per anar a seleccions nacionals i el mateix sistema es fa a nivell de seleccions nacionals, visibilitat, doncs conseqüències econòmiques. Hem de pensar que tot plegat, el rugby a Catalunya Nord, el rugby professional a Catalunya Nord, té un valor anual de 55 o potser 60 milions d'euros, comptant el rugby de 15 i el rugby de 13. És a dir, que sobre d'una economia que no és una economia gaire produent, que és una economia de més de renda que no de capacitat productiva, és molt difícil cada any poder mobilitzar quantitats d'aquesta importància sobre aquest tipus d'economia. Si comparem amb altres llocs, com potser El, Pau, Castres, són ciutats que tenen més capacitat en petites i mitjanes empreses que no tenim nosaltres. I que, evidentment, la temptació cada vegada és d'anar a buscar els diners allà on estan, és a dir, diners públics. I teja una altra problemàtica. És normal que qui no tingui cap interès al rugby o a l'esport de manera que tingui que pagar una part dels seus impostos per mantenir equips d'alt nivell. És normal de fer que ciutadans que no s'interessen en cas i no tenen cap ganes de veure que es facin esforços d'això, tinguin no la possibilitat, sinó l'obligació de contribuir a través de finançació pública. Ja sé que ha estat molt el fet de recursos públics i que, de fet, actualment hi ha molts recursos privats, però d'alguna manera, al final, sempre hi ha implicació de la finançació. I això vol dir que és una problemàtica, perquè el manteniment dels equips d'alt nivell en capital privat i tenir un patrocinador que tingui la capacitat econòmica i que sigui prou interessat o prou generós per fer-ho. Per sort, actualment, i fa més de 10 anys, hi ha el senyor François Rivière, que està en aquest cas, però què passarà el dia que ell no vulgui o no pugui continuar a fer-ho? I com ho amb altres equips de grans ciutats i especialment de París, són sponsors d'aquest alt nivell, però persones que personalment ells s'estatsen això, o directament, o pel prestigi, o potser per recursos econòmics al final, però hi ha, evidentment, un límit difícil sobrepassar i que arribar a nivell de disbarats del cost d'equips de futbol, em sembla que no és una cosa que es pugui fer que sigui un objectiu únic de creixement. Són coses que, em sembla, s'haurien de pensar respecte a l'idea inicial de la virtut educativa, social i d'exemplaritat de l'esport, i que això hauria de ser objecte, potser, fins i tot, d'un debat a nivell polític, quin tipus d'esport volem. Un que serveixi de formació, o un que serveixi d'exemplaritat, o un que serveixi només de promoció o de fer una imatge que és una imatge més o menys irreal o inexacta. Totes aquestes problemàtiques, de moment, no es plantegen gaire, però crec que un moment o altre haurem de pensar.
2: I Pere Becker, en el cas de l'USAP, és un cas particular, hi ha una altra problemàtica que també és important, l'aspecte català a l'USAP. És que encara té sentit?
9: Doncs, evidentment, som el club amb més afició i amb més identitària. Potser una mica amb els bascos de Baiona, però la catalanitat, el fet que l'equip de Perpinyà es defineixi com els catalans, que tothom ho admeti com tal, com els catalans, és potser un dels pocs nivells en el qual, quan vas a través de tot l'estat francès o a fora, com els catalans. Doncs això té un sentit, té una significació. Però mireu, quan el partit de classificació, com per exemple abans va començar, de català en l'equip de Perpinyà només n'hi havia un, Forner, hi havia un o dos substituts que també eren d'origen d'aquí, però no és, i tant se'n falta, la majoria dels jugadors. Per què? Perquè, evidentment, hi ha una formació, i una formació molt ben organitzada i que costa bastant, però fitxatges locals no permeten d'arribar en una zona finalment tan petita i tan menosa, d'arribar a trobar capacitats de formació i capacitats esportives que siguin excepcionals. O els que ja veuen primers llocs al rugby, a l'hexàgon actualment, són gent que venen de l'altre cap de món, de Nova Zelanda, de Fiji, de Tonga, gent amb capacitat física excepcional i que tenen, i a vegades estan formats inclús a casa mateix, una mena de masia que té, ho sap, però que, evidentment, no es poden trobar tots aquests jugadors en una zona de població limitada i poblada més aviat de gent gran, doncs no és, evidentment, un lloc de capacitat de poder produir jugadors d'alt nivell, encara que sí, alguns s'estan sortint, però ho veiem molt clarament. Molts jugadors que surten de l'escola de Rubí de l'USAP i dels Espoirs de l'USAP són jugadors de bona qualitat tècnica, de bon nivell, però pocs entre ells surten a nivell superior, a nivell internacional. Com anys enrere això era possible perquè el nivell no havia pujat tant, doncs ara cada dia és més difícil. I això vol dir que els anys que venen ho trobarem amb la dificultat de, ens trobarem amb la dificultat de poder tenir gent en base local. Ja sé que es fa certes coses, que, per exemple, hi ha alguns jugadors que parlaven o continuen parlant català, que Forleta o el Pilier, que estava a Montpellier, però que torna l'any que ve, ha fet tota l'escola a la Bressola i parla català. Que, per exemple, parlo d'anys anteriors, el Camp de l'On, que era de Narbona, va aprendre el català a les hores de formació professional ofertes pel club. Però és evident que dos que vinguin de Fiji, de Tonga, de Nova Zelanda, d'Austràlia, difícilment entenen la problemàtica específica que puguem tenir nosaltres i el per què d'aquesta representació. Pur i simplement perquè aquesta gent no és el seu, no és la seva problemàtica i si ho veuen, si poden interessar, més que res serà de manera més folclòrica o més d'aspecte purament esportiu que no pas una reivindicació política en un sentit que entès. Alguns sí, s'hi han interessat, però no és la majoria. Tant no. Llavors, què queda? Si el capital és detingut per gent que no són d'origen català, si les entitats públiques no tenen una definició clara de l'utilització de l'USAP com a eina de catalanisme o de promoció del català, queda el públic. Però això també és una mena d'il·lusió, perquè l'estadi ple de banderes i ple de gent que diuen que són catalans, és clar que és impressionant. I cada vegada que venen gent del Principat a assistir a un partit, estan impressionats, perquè això no es veu així, potser una mica més al Girona, però no es veu així al Barça. Però la realitat d'aquests grups és que la majoria tampoc entenen la problemàtica catalana i la majoria tampoc transformen la seva afició a favor de l'USAP en una opinió política a favor del manteniment del desenvolupament del català i de la civilització que porta el català. I que no, hi ha una sèrie de gent que pensa que estic pensant en un antic ministre de la Generalitat, que pensen que precisament el fet que el Barça existeixi al sud és un impediment més perquè, evidentment, quan es va parlar d'independència al sud, una de les problemàtiques que va sorgir immediatament va ser però quina lliga podrà jugar el Barça? Doncs ell diu, tant que el Barça estarà aquí, no podem arribar a independència. No sé si és així, però per l'USAP, lo segur és que si és una eina de mobilització de la gent amb els fans, no és una eina realment de mobilització amb els aspectes purament polítics del català. Pot semblar molt pessimista el que estic dient, perquè al revés de tot això, encara que no veiem clarament qui pot ser el futur, encara que hi hagi molts problemes, encara que potser no sigui raonable mobilitzar tants diners, doncs al final quedem contents quan el Barça guanya. I finalment potser és això el més important. Gràcies per la vostra atenció.
2: Gràcies, Pere Beca. Recordem, aquesta crònica la podeu sentir a radioarrels.cat i ben segur cada dimecres a les freqüències de Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
9: Adéu, bon dia.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 24 de juny del 1981 es fa l'acte Som una nació al Camp Nou. Aquest esdeveniment polític va ser organitzat per la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Hi van haver parlaments i actuacions de Lluís Llach, Altai, Marina Rossell, La Trinca i Manuel Genera. Després se'n va publicar un casset i anys més tard un VHS editat per la Televisió de Cardedeu, l'únic mitjà que va enregistrar tot el concert. La seva durada va ser de 3 hores i es va convertir en el primer gran esdeveniment amb gairebé 100.000 persones a favor del català i la reconstrucció nacional. Feia només 3 mesos del cop d'estat del general Tejero i el dia abans la Guàrdia Civil s'havia presentat a Cardedeu per precintar l'emissora de la televisió local que ho volia filmar. Escoltem ara Marina Rossell, que va participar a aquest acte Som una nació al Camp Nou, interpretant Muntanyes del Canigó.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori, explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Se'n van del país per anar a treballar a París, molt més enllà de la llur terra.

0: Rayo Arels.
1: Dites d'arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Som aquí a Elna, al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis, i tinc un utensili quadrat metàl·lic aquí amb mi.
3: Sí?
2: Que m'has dit que és un estrígol, això? Per què serveix, això?
3: Serveix per estrígolar.
2: Molt bé, ja, aviam. Crec que necessitaré més explicacions, eh?
3: En català seria una mena de pinta, empenya, si voleu, i amb això estrígoles, és a dir, vas passant sobre el pèl dels cavalls per mort dels

0: dels a netejar, sobretot perquè sovint hi ha bossis d'herba que han quedat enganxats o de fulles o coses així, i vas exactament com tu, si te poses...
1: Amb els cabells rinxolats sí. Tindria feina.
0: Sí, tu la pinta no la dos pots fer servir sovint.
1: No massa, però sí, és per tenir els cavalls ben...
0: Sí, i crec que és una cosa que és perfectament actual, perquè tenen les mateixes, potser són de plàstic ara. Nosaltres en tenim tota una sèrie, que són, evidentment, de metall, perquè abans tot es feia de metall, que són indestructibles, i hi ha una part rugosa, com ho podes veure, rugosa, així, i llavors això fa que treu tota aquesta petita cosa que s'ha agafat amb el pèl aquí.
1: I queden els cavalls ben nets. Avui, sí. Precisament, ens portes una dita... Sí, relativa als cavalls.
0: Sí, això ho deia mon pare, deia, si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí.
1: Aviam, anem si per vols, parts.
0: Si vols pas treballar pollí, què és un pollí? Doncs és el petit del cavall, el pollí. És un dels noms, en tot cas, per dir pollí. Treballaràs rossí, és a dir, treballaràs com un cavall vell. Si vols pas treballar jove, si ets gandul, i vols pas treballar jove, el que se passarà quan seràs vell, seràs obligat a treballar força perquè tindràs per res per menjar.
1: Doncs aquí aquesta frase que...
0: Si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí. Això se diu, evidentment, als joves, evidentment.
1: Per fer-los treballar, no?
0: Sí.
1: Molt bé, Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
0: Gràcies, Miquel.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
3: Radio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
2: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
3: Bon dia.
2: I avui vas a presentar-nos un llibre de cuina.
3: Doncs no és un llibre de cuina. Es diu Cuinologia, la ciència del cuina, però no és un llibre de receptes de cuina. Sí que és un llibre, de fet, de cuina, del menjar, però no de receptes de com fem sopes o com fem, jo què sé, coure el peix. És un llibre, de fet, sobre... De fet, és superinteressant, hi ha ple d'anècdotes i de petites històries, és molt, molt ben editat i molt ben presentat. És un llibre de com funcionen els aliments i com els hem de tallar de la millor manera possible, coure de la millor manera possible, i és tota la ciència, de fet, a l'entorn dels aliments, del menjar i del gust, també, per dir-ho de manera. Llavors, és com conèixer bé els aliments, com conèixer les varietats dels ous, de les patates, del peix, de la carn, com se la treballa i com se la cuina i com se la menja. No sé si m'acabo d'explicar bé, cal donar exemples, però, per exemple, per què sempre diem que el peix es pot menjar cru i la carn no? De fet, això és un fals mite. La carn es podria menjar perfectament crua, simplement que hi ha un control molt més important sobre de la carn, i hi ha moltes més... es troben les bactèries i les porqueries, diguem, sobre la carn, i llavors, si es cou, això es perd, no? I sobre el peix hi ha un control menys important. Però la carn se podria també menjar cru igual que el peix. Per exemple, els falsos mites. Jo recordo quan anava a l'escola Arrels, quan era petita, Liliana Comalada ens feia uns tallers del gust i de com, que eren genials, de com reconèixer el salat, el dolç, l'amarg. Llavors, a l'inici de segle es deia que la llengua, en funció d'on es posava el menjar, notaves més el sucre en un lloc o el salat en un altre, etc. I això és el que ens explicava. Ara la ciència ha avançat més i és un mite que és fals. De fet, els gustos se poden sentir arreu de la llengua i és molt mínim que hi ha petites diferències. Doncs això també són coses que trobarem en aquest llibre. És el que sé, la pasta, és que hi cal posar oli dintre de l'aigua, és que la sal fa bullir l'aigua més ràpid quan posem sal dins de l'aigua, és que li cal posar aigua quan l'escorrem, és que la cal... Tot aquest tipus de coses que poden fer malbé o no el procés, diguem, de la cuina. Com fer una bona massa de pa. Hi ha també ple d'elements científics i de química, com per exemple... Hi ha una pàgina que potser us podeu estalviar, que és la dels formatges, perquè mengem... Perquè no, segons com no mengem el podrit, el florit, i en canvi en el formatge sí que ens el mengem, no? Doncs totes aquestes explicacions, no? O l'explicació científica de per què el gelat es fa dur, perquè quan la xocolata la posem a cuinar es fa dur, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha 50.000 explicacions diferents sobre la carn, si s'ha de coure més o menys, sobre el peix també, però és super ben il·lustrat, ben explicat, i es poden anar llegint petits, de fet, petits articles i prou, sense en llegir-s'ho. No és un llibre que s'hagi de llegir així tot de cop, és més de caire enciclopèdic, no? O com, per exemple, això, veureu que hi ha molts vídeos per les xarxes socials de com saber si un ou és bo o no. Això ho saps, què ho fer?
2: No.
3: Si un ou cru el poses dins un beire ple d'aigua i que s'enfonsa, és que encara és bo, però si flota i es posa dret és que està fet malbé. Per exemple, et pots estalviar d'obrir-lo i de sentir aquella pudor d'ou podrit. Deixarem els auditors a imaginar aquesta flaire. Bon, vet aquí, és un llibre que no és de receptes, però sí que és de la ciència del cuinar. Es diu Cuinologia i és publicat a l'editorial DK.
2: Moltes gràcies, Joana, i fins la setmana vinent.
3: Que vagi bé. Adéu.
4: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camproví.
0: A Radio Arrels, el nostre coneixedor de planta és l'Albert Mallol, que ens parla d'una planta que es troba al Conflent. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Enric. Ja tornem a ser aquí.
0: Endavant.
1: Vinga, avui parlarem d'una planta de la família de la col, que es diu Diplotaxis erucoides. Veurem que és una planta interessant.
0: I es menja? Ho sabrem més
1: sí,
0: tard, eh?
1: Ho sabrem al final. Però sí, sí, ja ho avancem.
0: Sempre dels usos en parlarem al final.
1: Però això. El gènere Diplotaxis ve de dos mots grecs, diplous i taxis. El primer vol dir doble i el segon vol dir rang. I fa referència a la manera en què estan posades les granes en el fruit, que és un fruit allargat i fa dues fileres, doble filera. Això és el que vol dir. I erucoides, el que vol dir és com la ruca, com una d'aquestes ruques que trobem en llocs que venen plantes per menjar.
0: D'acord.
1: A Catalunya Nord, el nom que sembla que seria el d'aquí, o el més d'aquí, perquè n'hi han recollits d'altres, seria ruca blanca, tot i que n'hi han de recollits com caps blancs, cardet, rabanissa i ruca. Però el que sol utilitzar-se és el primer que hem dit. En altres territoris n'hi ha d'altres: rabanissa blanca, citró, eruga silvestre, arviniana, arviniana blanca, morritor, rabanell, rabanell blanc, garbiana blanca i d'altres. I en occità també en té un bon grapat: planto blanco, naveles, roqueto blanco, roqueto d'asa, planto blanco, roqueta salvatge, roqueta, rabanela i rabacao. Tot va relacionat amb la ruca. Més endavant veurem per què.
0: Ah, i ara la descripció.
1: No? I ara la descripció. Per fer-nos una idea, des de la ràdio, com és aquesta planta.
0: Sí, l'Albert Mallol fa descripció a la ràdio, que no és gaire evident, eh?
1: No, no, recordem, no és gaire evident.
0: Recordem sí, sí. Que després al podcast podeu veure la imatge, la foto de les plantes que presentem.
1: Exacte, després amb la imaginació que tinguem i amb la fotografia ens podem acabar de fer la idea de com és. En aquest cas parlaríem d'un vegetal que és prou gran quan té condicions, que pot arribar a fer força, fins a 70 o 80 centímetres, però això no és pas habitual. El que sol fer és entre 20 i 50 centímetres, és a dir, un màxim de mig metre. Té una tija, des de la mateixa base fa moltes ramificacions, que són força llargues, i podem veure en les tiges que té pèls, pas molts, però en té, es toca i ho notes. I té unes inflorescències al cim d'aquestes branques molt, molt, molt, molt, molt allargades. Les flors serien tota la part aquesta terminal i déu-n'hi-do davall com arriba, però les davall solen ser fructificades i les que estan actives, és a dir, les que estan per ser pol·linitzades, que són obertes, són al capdamunt. Les petites llegums, anava a dir, o fruits, millor així, fan un angle bastant obert respecte de la tija. I veurem que al cim d'aquests fruits hi ha com una petita llengüeta. Si parlem una mica de les fulles, veurem que les de la part de baix tenen pecíol. Són allargades i són molt, molt, molt retallades.
0: Què són pecíols?
1: Pecíols seria aquesta petita tigeta que aguanta la làmina de la fulla.
0: D'acord.
1: I en canvi, si mirem les de dalt de tot, no el tenen i més aviat fan unes orelletes que abracen la tija, amplexicables. També les de dalt són molt retallades, de vegades una mica dentades, de vegades sinuoses, com si fessin arcs. Són d'una estructura força variable. I dels fruits ja n'hem parlat, com són. Les granes, doncs, amb dues fileres disposades i molt menudes. I els pètals, prou grans.
0: És una flor blanca.
1: Sí, és una flor blanca, però que de vegades és un poc morat o morat blavós. Llavors, no ens quedem només amb trobar-la blanca, perquè la podríem trobar també amb un aspecte diferent. Aquesta planta sol florir després de les pluges de tardor i durant tot l'hivern. I l'hivern, justament si hi ha hagut pluges, és quan es mostra més bonica, més vigorosa. Després, a mesura que la primavera va avançant, doncs hi ha molt menys floració i estan, doncs, pràcticament tots els peus, doncs, tots fructificats. Tot i que, si té condicions, la podem trobar en qualsevol mes de l'any. Però
0: si torna a ploure i amb el sol es degana,
1: sí, potser... I no queda torrada, això amb un racó que hi hagi humitat i que tingui la llum necessària, doncs es podria trobar en qualsevol mes. Però el més habitual per veure-la seria precisament durant el període hivernal.
0: On la trobem?
1: Sí, exacte. Els cultius, en llocs que no es cultiven també, és a dir, erms, en llocs que hi ha runes i vores de camins. Això seria els hàbitats per damunt de tot. Pot aparèixer en altres indrets, però majoritàriament és en aquests que acabem de dir. I si després mirem una mica a casa nostra, als Països Catalans, per on te la tenim, doncs veurem que és una planta típica de les terres mediterrànies i de les muntanyes submediterrànies, és a dir, quan ja comencen a ser un poc més fresques. Si anem a mirar aquí al Conflent on n'hi ha, ho veurem de seguida, és a la part plana del Conflent i entra un poc en les valls fins a Fullà i pas massa més amunt. No li agrada que faci fred. En canvi, com més avall anem, si sortim de Boleternera per avall i anem cap a la plana del Rosselló, veuríem que és una planta força, força abundant. I a tot Catalunya, doncs, la podem trobar, doncs, més aviat en la línia costanera i uns quants quilòmetres en dins.
0: I família de la col, doncs, es menja com a col?
1: Es menja, sí, sí. D'entrada, potser podríem dir una cosa que els apicultors coneixen o els hi agradarà saber, que és una planta mel·lífera. Mm. Perquè floreix i de manera profusa justament quan hi ha poques flors. Llavors, les abelles tenen menjar i tenen pol·len i totes les altres coses que repleguen. Seria més o menys l'època que se sol veure bé, època que floreixen els ametllers. Per fer-nos una mica la idea quan la podríem anar a cercar, si és que no la coneixem. Si parlem del menjar, s'aprofita pràcticament tot. L'arrel no ho conec, però flors, fulles, tiges i granes. I les granes eren conegudes popularment a la Mediterrània com a wasabi mediterrani.
0: Oh.
1: Ah, caram, és una cosa que pica una mica, llavors això ens apropa a la mostassa. D'entrada, que hem parlat de la mel, justament la mel que es produeix a partir de la planta, té un sabor proper a la mostassa, un poc amargós, però es veu que és molt indicada per a pràctiques terapèutiques i per gastronomia. Una curiositat, però que també és interessant de conèixer. Després, cal saber que en temps passats es veu que no tenia massa bona reputació la planta, però no sé si és que com que té aquests palets a les fulles, la fa una mica de mal menjar si és crua, cuita probablement hi ha coses que tenen sabor millor i se va anar racunant. Però darrerament, i tenint en compte com va tot el tema climàtic, doncs hi ha noves propostes. I, per exemple, hi ha un grup de persones que treballa amb recerca d'etnobotànica i en fa difusió i diu que es pot fer servir de la mateixa manera que es fa servir el wasabi. Ja tenim una idea de com la podríem emprar, però si volem anar un poc més enllà, doncs mira, les fulles es poden utilitzar per coure mongetes o pasta. Crues o cuites es poden posar a les amanides o en brous. Una cosa a tenir en compte és que és millor agafar-la, les fulles, troncs, abans de que surtin les flors, perquè amb la floració perden el vigor i queden, no tenen bon aspecte. Seria abans de que sortís la planta, això més aviat seria una cosa a fer a l'hivern. I les tiges, per exemple, crues, es poden fer servir també amb amanides, si són tendres, o bé posar-les a les sopes. Vull dir que tenim un ampli marge de possibilitats per utilitzar aquesta planta. I finalment dic que hi ha algun registre que parla que ha estat útil com a planta medicinal, però sé pas per què. I això seria tot.
0: Gràcies, Albert. Doncs recordem el nom.
1: Sí, el nom seria en català Ruca Blanca i en llatí Diplotaxis Erucoides.
0: Moltes gràcies, Albert. Fins aviat.
1: Fins aviat, Enric.
0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camproví.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dimecres 24 de juny. Bon dia. Una canícula que continua sent present. Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Serret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Què li passa a Lupita?

0: Lupita, amb pruca i orquestra, una de les cançons que Blanca Florenza ha volgut en aquesta memòria que ha fet amb ella un matí de la fi del mes d'abril del 2021. Aquesta és la segona part. Ahir, a la primera part, la Blanca ens va parlar de la seva família. Ella va néixer a Barcelona l'any 72, filla d'una mare soltera enganjada políticament i socialment contra el franquisme. Ens va parlar del seu oncle avi, Lluís Català, del seu exili a França, la seva implicació a la resistència francesa, el seu empresonament a València durant el franquisme per comunista i guerriller. Lluís Català, germà de Neus Català, molt coneguda a Catalunya perquè va ser una activista antifeixista, l'última supervivent catalana d'un camp de concentració nazi. Va morir el 2019 als 103 anys. Blanca Florenza s'interessa per la fotografia, munta un taller a Reus i un dia de Nadal li roben tot el material. No sap què fer i quan coneix la gent de la caravana de Cartier, que han passat per Reus, se'n va amb ells cap a Galícia i després a París. Fins que un dia torna a Barcelona i finalment s'instal·la a Perpinyà. Finalment t'instal·les a Perpinyà. No coneixes a ningú i fas una formació per ser educadora de lleure i després també seràs directora de centre de lleure.
1: Clar, jo quan arribo a Perpinyà no conec a ningú del sector en el que jo havia estat fins ara i en el que havia entrat a França.
0: El sector d'artistes, músics,
1: exacte, circ, tot això. No conec ningú. I a més, encara que hagués conegut algú, jo la formació que tenia per poder realitzar alguna tasca en el circ l'havia fet en aquell circ. Era difícil que el que jo ho pogués fer en una altra companyia, o sigui, volia dir tornar-me a crear un lloc de treball en una altra companyia, no? I llavors, per mi, el més fàcil, el més ràpid, el més pràctic va ser això, formar-me. A part de que França té una de les avantatges de França és que pots formar una vegada i una altra i que pots canviar de professió més d'una vegada a la vida, no? I doncs jo vaig pensar que això era interessant.
0: Doncs segueixes aquesta formació d'educadora de lleure i treballes amb l'associació Obertura al barri de Sant Mateu.
1: Sí.
0: Que acollia mainatges del barri, bàsicament, no?
1: Sí. Quasi sempre jo treballo amb associacions perquè normalment el lleure qui organitza són diferents associacions, sí, aquí a França, i jo quasi sempre treballo als barris.
0: I un dia els francars et proposen dirigir un centre de lleure a Malloles.
1: Quina experiència aquesta. Sí. És un barri on jo em trobo que la població d'aquell barri són, ara no recordo si tots marroquins o tots argelins. Per mi això és un gueto. Ja no és un barri, és un gueto, on han passat de famílies on els pares que van arribar, després els fills, i jo m'ocupo dels nets, ja, no? Però vull dir que és un barri molt tancat, on els joves o la gent tampoc surt massa cap a l'exterior d'aquest barri, no? O sigui, passa la frontera per anar a Leclerc i aquí s'ha acabat, només, saps?
0: I aquí crees el projecte Malloles
1: projecte
0: Platja.
1: Molt divertit. No. És molt difícil per famílies que tenen un funcionament de gueto permetre que els nens surtin del gueto. Tenen por. Si jo feia una sortida amb els nens per anar de Mallol al centre de Perpinyà, ells no se'n tenen confiança. I llavors jo el que vaig fer és que vaig instal·lar dues grans, o sigui, piscines, o sigui, a Mallol hi ha com una plaça al mig, no és ben bé una plaça, vull dir, els pisos estan creen una plaça, val? Els pisos envolten com un espai que és una plaça. Doncs amb aquest espai jo vaig instal·làvem cada dia, a vegades ho deixàvem dos dies perquè buidar i omplir les piscines no era fàcil, piscines inflables, grans, però el més interessant d'això és que va ser una manera, perquè clar, molts nens de Maiols els dimecres o anaven al centre de lleure o anaven a la Mosquet. I llavors va ser una manera de treballar juntament amb la Mosquer, simplement demanant que ens deixessin els tapissos i demanant als veïns que ens deixessin posar l'aigua a les piscines, que l'aigua la pagava el veïnat.
0: Sí.
1: Doncs va ser això. I llavors posàvem les piscines amb cadires de platja i taules per fer manualitats o activitats, i llavors venien això, les mares, les germanes, juntament amb els nens. Evidentment vaig haver de posar piscines, més d'una piscina, dos piscines, perquè la gran majoria són de religió musulmana, i per ells no estava ben vist que els nens es barregessin a la mateixa piscina que amb les nenes. Però al final, quan els nens són nens i digues que no es barregin, m'entens? Però és curiós que això, no? Aquesta participació, que per un costat em vinguessin nens o nenes dient no, jo no em puc banyar a la piscina perquè hi ha els nens. Jo pensava, però si el tapís que hi ha sota és de la mesquita, saps allò? Bueno, era aquesta barreja de...
0: Aquí estàs 2 anys, eh?
1: Sí, 2 anys, sí. Em sembla. Per mi va ser una experiència molt humana. Bé, saps? Malgrat que la religió diu unes coses, que els ajuntaments en diuen unes altres, que si no es pot entrar al centre de lleure amb el voile, perquè hi havia tot això. Allà tot això se n'anava a Norris. Tot el que pogués dir, la religió, els polítics, se n'anava a fer punyetes, sí. No? I l'important era el que feien els nens, no? I els del barri, no?
0: Després de treballar al centre de lleure, a Malloles, passes un temps a la ludoteca del barri de Sant Jaume, i després seràs directora del centre de lleure de Cité Bellus.
1: No, però va ser un estiu, això, eh? Vaig estar entre Ouverture, Les Francas, la ludoteca, i després ja vaig fer una formació.
0: I Cité Bellus, doncs?
1: Va ser després del teatre, durant un estiu.
0: Perquè un dia fas una formació d'espectacle vivant a l'IDEM del Soler.
1: Exacte, i és amb aquesta formació que entro a treballar al teatre primer municipal, perquè sí. Aleshores era encara el teatre municipal, i després
0: el teatre de l'Arxipel.
1: De l'Arxipel.
0: Aquí treballes a l'acolliment del teatre.
1: A la bitlleteria.
0: Sí.
1: Al principi, durant les pràctiques, treballo en el que és la comunicació, i després a la bitlleteria.
0: Bitlleteria, sí.
1: En català es diu bitlleteria.
0: No, però s'entén perfectament.
1: Guixeta, no? A la guixeta. Em sembla que és a la guixeta.
0: Allà no es compren els bitllets, els tiquets, per entrar al teatre. I doncs serà després que tornaràs com a directora del Centre de Lleure de Cité Bellus?
1: Sí.
0: A Perpinyà?
1: Sí. Quan deixo el teatre, l'estiu següent faig de directora d'un centre de lleure d'estiu a Cité Bellus.
0: M'has comentat, preparant l'emissió, que t'enviaven a centres de lleure on d'altres animadors no hi volien pas anar.
1: Això és el que em deien els altres animadors. Això, clar, ningú...
0: I tu ho acceptaves, doncs?
1: Però és que jo no ho sabia. Que jo no sabia massa on anava. Dos, és que també quan t'ofereixen una feina, bueno, no ho sé, per què no havia d'anar al centre al barri de Bellus? Vull dir, no... Per mi no hi havia cap diferència entre uns nens o uns altres, no? I per mi tots són nens i ja està, no? Això és el que em deien a altres directors o animadors. Jo no sé si és cert. Jo el que sé és que després de les experiències sí. viscudes, ho puc entendre, també. També o sigui, ja no és per la qüestió dels nens. Els nens són iguals a tot arreu, per dir-ho així. Tot i que, bueno, depèn d'on venen, doncs et venen amb un sac o amb un altre sac, no? Però bueno, jo penso que té més a veure amb quin marge tu tens de poder fer alguna cosa o no en aquell lloc.

0: Blanca Florenza, el 2009, mentre treballes com a animadora o directora de centres de lleure, entres a col·laborar de manera voluntària amb la Casa Musical.
1: Sí, al principi entro com a voluntària, com tants voluntaris sí. que participen al festival Ida i Vuelta. I entro com a voluntària a lo que és l'acolliment de tots el que són els artistes internacionals que venen, doncs com a voluntària del
0: sí.
1: val,
0: de
1: l'acolliment dels artistes. Però sí que és cert que l'any següent o al cap de 2 anys la persona responsable plega de la Casa Musical i llavors em proposen de si vull encarregar-me'n jo, i jo dic que sí, perquè el festival Ida i Vuelta és un festival que m'agrada molt
0: sí.
1: i on m'ho passo molt bé, i dic que sí. I paral·lelament a això és quan... És que és tot una mica al mateix temps, no? Treballo als centres de lleure, em sembla que llavors més o menys és quan plego i faig la formació de comunicació d'espectacle i començo a treballar al teatre, conec... Perquè a més és això, no? Que és, una xarxa de... El que deia abans, no? De Perpinyà, que és una ciutat a talla humana. I els contactes els fas allà on vas, no? I és molt fàcil fer contactes, és molt fluid, com el mar, no? O sigui, tu estàs al Mediator però coneixes algú que té una sala de concerts a Portall a Salses, que es diu el Portall a Rolet. Bueno, i com que a mi m'agrada relacionar-me amb gent, amb molta gent, doncs és tot, no et puc dir quines dates, però al mateix temps que començo a col·laborar com a voluntària a la Casa Musical a l'Olor dels Camerinos, començo també a col·laborar amb el Portall a Rolet, i és així, primer sense allò de les fotos, sense fer fotos, i és a partir d'aquí quan començo de nou a fer fotos.
0: Fotos de concerts, d'artistes, del públic dels concerts?
1: Mira, faig fotos de l'espectacle, ¿vale? Dels concerts. Però per mi això és el pretext per estar allà. Perquè realment amb el que jo disfruto és fent fotografies del públic, de l'ambient, sobretot... fotografies de la gent compartint un bon moment, compartint una conversa, compartint uns riures, compartint, i que estan allà per passar-ho bé. Faig fotos dels grups, però amb el que jo disfruto és fent fotos de la preparació, de la gent, dels voluntaris que estan preparant el festival, de la gent, dels tècnics, d'això, del públic, dels que estan al bar, dels que, val? I que estan compartint i que estan tots allà per construir que tothom ho passi bé, no?
0: I ara et dediques plenament a la fotografia?
1: Sí, plenament i precàriament. Sí, me dedico plenament a la fotografia. Sí, sí.
0: Fotografia de concerts, sobretot.
1: En principi sí, en principi és fotografia de concerts. Però què passa? Ja quan hi ha hagut el confinament, i a més jo mitjançant Ida i Vuelta, a Ida i Vuelta cada any hi ha un battle, una batalla de breakdance que s'organitza,
0: sí.
1: que molta gent penso que no n'és conscient, que és una batalla internacional. Vull dir, que no és només allò, una batalleta a nivell, tot i que és gran, perquè va tothom, una batalleta a nivell de Perpinyà, no és una batalla internacional, que és coneguda i reconeguda per els millors ballarins del món, si és que es poden catalogar així, saps? Jo començo per aquestes casualitats, perquè estic allà, simplement perquè estic allà.
0: A fer fotos.
1: Clar, sí. Jo mai he tingut un interès especial quan el breakdance o el rap, val? Van començar als Estats Units, a Espanya això es coneixia molt poc. Havies d'estar, sí que ara he sabut que a Barcelona hi havia 4 persones que ho feien, però no, no era com, com als Estats Units o com aquí. I allà, i llavors jo aquí, a través del festival Ida i Vuelta, descobreixo el rap i el descobreixo a través de, de les fotos, perquè els hi faig fotos. I llavors jo començo a aprendre a fer fotos a gent que balla a breakdance, per casualitat, eh? No és que ho hagi buscat, o sigui, és així. Com tota la vida, que m'ha arribat per casualitat i jo, doncs, l'he agafat o no. I llavors, ara, quan torno a Barcelona, què passa? Que fotògraf de concerts n'hi ha un munt. I a més, a diferència de França, els fotògrafs a Catalunya almenys estan organitzats. Que això és molt important. I fan, valer els seus drets. Que això és molt important. Aquí a França és més complicat. I, però bueno, n'hi ha molts, i molts que porten anys i que són reconeguts, i llavors entrar en aquest sector com a fotògraf de concerts és difícil, val? Amb el Covid ja és impossible. I com que jo ja he començat a fer fotos de break, doncs, i a Barcelona fotògraf de break dance no n'hi ha tants, perquè tampoc hi ha tants esdeveniments de break dance com concerts, és proporcional, eh? Doncs decideixo tirar més cap a fer fotos de breakdance.
0: I un dia això lliga amb aquell repte que t'has posat, que hem comentat al començament d'aquesta memòria,
1: sí.
0: Que ella s'està entrenant, no sé si encara ho has pogut fer aquest temps de confinament, perquè pels teus 50 anys, que normalment arriben l'any que ve, el 2022, vol fer una batalla de breakdance. Però això físicament és molt dur, no?
1: És molt dur, em fa mal tot. És molt, molt, molt dur. És dur, és primitiu, és salvatge, és molt dur. I penso que és una llàstima, que és molt desconegut. El breakdance és conegut, però la imatge que hi ha del breakdance penso que no posa en relleu el dur que és aquest. Ara en diuen esport perquè el 2024 normalment passarà als Jocs Olímpics, però bueno, pels old school, d'alguna manera, aquesta dansa és molt, molt dura. Sí, bueno, jo em vaig posar aquest repte en principi perquè sentia que no coneixia suficientment la dansa com per saber quan havia de disparar, no?
0: Disparar vol dir fer la foto, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, disparar vol dir fer la foto. És a dir, tinc altres amics o companys que ells ballen breakdance i feien fotos de break, i clar, jo sentia que jo al millor tenia un coneixement de la tècnica en el sentit de les llums i tal, però que ells sabien a què estaven fotografiant i quan ho havien de fotografiar.
0: Clar, en quin moment, sí.
1: En quin moment, i jo no. I llavors vaig voler començar a ballar breakdance una mica per conèixer aquests còdics, no? Per saber quan havia d'esperar.
0: Sí, sí.
1: Però després, amb tot això, llavors, amb tot això, la meva mare es mor, la seva mort a mi m'afecta molt, i a mi el que em salva de la pena de que la meva mare s'hagi mort és començar a córrer, i començo a fer molt d'esport, molt d'esport, és l'únic que em salva. I llavors, com que faig molt d'esport, un dia veig que proposen una formació per ser educadora de gimnàsia, i dic, bueno, ja que faig esport, doncs aprofitem-ho, i pregunto si puc fer-la, aquesta formació. Em fan unes proves i la faig, la passo, obtinc el meu diploma. I llavors dic, bueno, doncs si he pogut fer això als 47 anys, perquè això era més o menys 46-47, per què no he de poder aprendre a ballar breakdance? I a més, recordaré sempre un dia que estava fent fotos amb un ballarí i em semblava tan, la paraula és tan salvatge, tan primitiu, tant tornar a les arrels, no? Del que és el moviment, del que és la força, del que és la potència humana, que vaig dir, jo vull fer això. Va ser veient aquest ballarí i vaig dir, oh, jo vull tenir aquesta llibertat, aquest domini, aquesta força, aquesta cosa que desprèn aquest ballarí en el seu cos, no? Hosti, era... Oh, i vaig dir, jo vull fer això.
0: Però normalment són joves, no?, els que fan
1: clar,
0: breakdance.
1: Bueno, aquí està la qüestió.
0: Veiem.
1: Aquí està la qüestió, que, evidentment, els que estan actualment competint, vals, i els que estan ara en el seu millor moment, pues sí, deuen tenir entre, no sé, entre 16 i 30 anys, 35.
0: Sí.
1: Però això és com els jugadors de futbol o de qualsevol esport quan ho portes als
0: sí,
1: límits, no? Sobretot quan competeixes. Ara, com tota dansa, té diverses disciplines, no? Hi ha diversos estils, no sé com dir-ho, si disciplines o estils. Llavors hi ha, per exemple, una cosa que es diu el top rock, que això, els primers ballarins són més grans que jo, clar. Però sí que és veritat que en el break dance, els que tenen la meva edat, la majoria ja s'han retirat. No competeixen. O sigui, no, potser no han competit mai.
0: Doncs ho veus clar, que l'any que ve,
1: no,
0: els teus 50 anys,
1: no,
0: faràs una batalla?
1: No,
0: no,
1: no, no. El que sí que tinc clar és que amb tota aquesta aventura que m'he posat al cap, estic coneguent gent, i gent jove, molt interessant, molt empàtic,

0: veig és gent que em dona molta esperança, o sigui, em dona esperança en la gent jove i en el futur, no? Perquè són gent molt, a més, molt carinyosos, sincerament, no? Tenen una paciència amb mi brutal.
1: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Blanca Florenç, arribem ja a la fi d'aquesta memòria. T'he demanat música. La primera que m'has demanat és
2: no, jo
1: una...
2: no t'he demanat, tu me l'has demanat.
1: Sí, sí, jo t'he demanat músiques.
2: Ah, i la llavors
1: tu has fet una tria sí. I tu em demanes que jo posi aquestes músiques. Ens hem demanat mútuament, vaja. Una vella cançó de les primeres i de les més famoses de l'Ovidi Molló, La Fera Faronja. Sembla que vas anar a un concert de l'Ovidi a Molins de Rei.
2: Jo, el primer concert, i així, i a més que tinc un record d'impacte, penso que va ser la primera vegada que sóc conscient d'haver tingut por.
1: Por de què?
2: Perquè en aquella sala de concerts, clar, jo com t'he dit, vivia en una olla on hi havia activistes insubmisos, activistes polítics que havien estat a la presó, que no sé què, havia sortit a penjar cartells amb la meva mare, l'havien parada, l'havien posada al quartelillo 4 dies, no? I jo vivia en això. I vam anar a aquest concert, o sigui, que a vegades quan s'inscriuen davant de la policia, perquè clar, jo vaig viure l'estat policial, no? Doncs havies de baixar el cap i no dir res, doncs aquestes coses, però bueno, era normal. En aquell concert, doncs, hi havia el concert de l'Ovidi Montlló, hi havia uns palcos i hi havia la Guàrdia Civil en els palcos. Era el 70, no sé, deuria ser 70, ja deuria ser cap al 74, 75, potser fins i tot després, vull dir, no, però hi havia la Guàrdia Civil... Que clar, que jo, per tot el que havia entès, controlaven que no es digués alguna cosa inapropiat. No sé si és això.
1: Sí, sí.
2: Jo és el que a mi se m'havia inculcat al cap.
1: Sí, sí.
2: I és el... Me'n recordo que...

0: que és el primer record d'això, no? De sentir-me reprimida o de tenir por. O sea, no.
1: L'Afera Ferotge. Després, amb paranoia.
0: Sí, bé, doncs perquè fa a mi la Fèria de les Mentires i ella actuava en aquesta dichosa Fèria de les Mentires i feia part de Caravan de Cartiers, a mi, com a molta altra gent, em va canviar la vida. O sigui, jo he viscut almenys dues vides diferents. I una és aquest període de luxe per mi, perquè jo no ho havia buscat mai, amb tota aquesta experiència amb Caravan de Cartiers, amb el venir a França, el conèixer gent amb una manera de pensar diferent de la... No dic, ja no estic parlant d'idees polítiques o ideals, sinó l'estructura del
1: Sí,
0: pensament,
1: d'acord.
0: diferent i tot això.
1: I Frucos,
0: Frucos i Tessos.
1: i Tessos, amb una cançó que se'n diu Què li passa
0: Lupita,
1: a
0: no?
1: Lupita?
0: Perquè, simplement perquè la cançó m'agrada molt, em omple d'energia i em diverteix i bueno, la trobo molt conyosa. I dos, perquè és una època a la meva vida quan em dedico a viatjar i un dia, estant al Brasil, que m'agobiava molt perquè em tractaven com si només fos una yanqui, allò que tenia diners i tal, vaig entrar en una botiga de discos i un home d'aquesta botiga ens vam passar el dia que em anava traient músiques, em vaig passar el dia amb ell, allà em sentia protegida d'això, no? D'aquest agòbio de que em prenguessin per una turista només. I superbé amb aquest senyor, un home gran, va. I al final em va oferir un disco de Frucos i Tessos, em va dir, toma, em va oferir. I res, i des de llavors ha sigut una cançó que m'ha acompanyat en tots els meus aniversaris. És una cançó que m'acompanya cada vegada en els moments que estic baixa de moral o que els
1: Molt
0: moments que
1: bé.
0: tinc ganes d'això.
1: I Fela Kuti, música africana, doncs.
0: Fela Kuti perquè quan jo començo a treballar al Teatre de l'Arxiu, bueno, potser una miqueta abans, però o sigui, quan jo descobreixo el Mediator, val? Ja sigui en tant que espectadora, com a treballadora de la sala o com a fotògrafa, quan descobreixo Mediator també descobreixo una cosa que es veu que diuen, a mi em van explicar que la va posar l'antic director del Mediator, però no sé si és veritat, Però és el que s'anomena músic du monde. Val? Jo venia de Catalunya o Espanya on el que hi havia hagut era molt producte nacional i sobretot bueno, aquest mestissatge que havia portat... jo venia això d'una cultura de producte nacional prompte, i que les músiques del món era per una èlit allò que no era popular, no era algú. I llavors vaig descobrir les músiques du monde, entre les quals a mi la que més em toca, val, podria haver sigut la música dels Balcans, és la música
1: Africana.
0: africana i sobretot l'afrobeat. I a part, per tot el que significa, tot el que la lluita que Fela Kuti posa, o sigui, tota la lluita de Fela Kuti
1: És un músic enganxat. Sí,
0: Ah, clar, per això.
1: d'acord, molt bé. I també m'has dit que em diries, t'ho has de pensar encara, perquè vols que soni també una rapera feminista.
0: Sí. És que tinc diversos noms, però sí, perquè jo et dic, jo he descobert la música rap tard, val? I la imatge que hi ha molt o que hi havia ha anat canviant com tot per sort, però encara, val? De la música rap, doncs és aquesta imatge del bling-bling, bueno, no? I molt masclista a més a més, no? I tot el contrari, o sigui, dintre la música rap, precisament com que és una música per mi és una música de protesta, És una música de protesta
1: Sí.
0: que actualment, sobretot, hi ha moltes dones que és el llenguatge que utilitzen per defensar i reivindicar els drets de la dona. De la dona i també de les llibertats sexuals, de la llibertat de gènere, entens? Vull dir, això.
1: Molt bé, ja m'ho diràs, doncs.
0: Ja t'ho diré.
1: Blanca Florenza, t'agraeixi molt que hagis vingut aquí a Ràdio Arrels a fer memòria, que hagis explicat aquesta vida intensa. Has fet moltes coses, no? Com ho veus ara?
0: Sé que he fet moltes coses, ho sé, però em costa molt ordenar-les, eh? Sí, és allò, buah, sí, a veure, jo no en sóc conscient, jo he fet el que he fet, no
1: Sí.
0: sé si són moltes o poques.
1: I encara queden molts anys per fer-ne
0: Clar,
1: més.
0: jo no sé si són moltes o poques, jo sé que clar, quan a vegades explico alguna cosa, però això és que, també et diré, des del moment que neixo, jo no neixo en un esquema clàssic.
1: Sí.
0: A partir d'aquí penso que, ja et dic, tota la meva vida continua de la mateixa manera, no?
1: Blanca, gràcies
0: No,
1: per
0: no dic
1: aquesta
0: moltes
1: memòria.
0: besties. Moltes gràcies a tu per acollir-me i per fer-me recordar i rememorar, recordar i ordenar una mica totes aquestes
1: Jo crec que
0: experiències.
1: sí que hem pogut seguir un fil en
0: Tu
1: tot el que has
0: creus?
1: explicat, eh?
0: Tu
1: Jo crec
0: creus?
1: que sí.
0: I és que en cada cosa que t'he explicat, sé que al mig hi ha molt més
1: Evidentment.
0: perquè s'entengui bé el que
1: Però no
0: t'he
1: hi podíem pas
0: explicat. No,
1: entrar
0: no,
1: tot
0: clar,
1: ara.
0: clar, ja ho sé.
1: Gràcies, bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Una perra.

0: Pues yo le doy mecha, que te guste, es normal. Me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar ser maravillosa.
1: Després de l'enregistrament, la Blanca em diu la cantant de rap i la cançó que vol que soni en aquesta memòria. És, doncs, aquesta que estem escoltant, Nati Peluso amb Bizarrap.
2: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Totes les persones, en complir anys, van omplint d'experiències els serrons que duen a les espatlles de la seva vida. Això m'ha tret sempre, tant per l'interès en si, que poden suscitar llurs vivències, com perquè, en molts casos, és bo que siguin compartides i que, d'una manera o altra, ens en puguem beneficiar tots. És per aquest motiu que, des de molt jovenet, vaig començar a tenir converses, podem dir que aprofundides, amb persones que havien arribat a la seva maduresa. Primer, sense transcriure-les. Més endavant, transcrivint-les i convertint-les en articles, entrevistes, llibres. En aquest sentit, l'any 2014 s'inicià aquest recull, que ara culmina i que aplega respostes de persones que han complert 65 anys, a partir d'una pregunta ben concreta i singular. Què t'ha ensenyat la vida? La pregunta, malgrat que d'antuvi pot semblar de fàcil resposta, no ho és gens. Convida la persona interpel·lada a aturar-se una bona estona en un dels replans de l'escala de la seva vida i, amb calma i serenor, mirar enrere i reflexionar llargament sobre el tema, obertament, amb visió panoràmica, sense pors ni topalls. Demana, a més, un esforç important de concreció i de síntesi. En aquest sentit, la majoria de respostes oscil·len entre 5 i 20 línies, per bé que n'hi ha algunes que tenen una extensió inferior o superior. Cal dir que s'esqueia de suggerir-ne el nombre, però, en cap cas, posar-hi límits. Benvolgut lector, et desitjo una lectura fruïble i profitosa. I, tinguis l'edat que tinguis, t'animo perquè tu mateix responguis la pregunta. Què t'ha ensenyat la vida? T'hi atreveixes? Què t'ha ensenyat la vida? De David Pagès i Cassú, publicat a Corbet Edicions l'any 2019.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Vilanova de Raó, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cops te costa de creure. Figureu-vos que préssec, la fruita que nos regalem de menjar a l'estiu, i bé, préssec és la versió catalana del llatí malum persicum, la fruita de Pèrsia, el fruit pèrsic, el préssec. Qui hagués dit que el préssec venia de Pèrsia? Una altra referència al llatí força curiosa. Tothom sap què és un lapsus lingüe. Quan parlem, nos equivoquem i a vegades fa riure perquè sembla que parlem d'altra cosa. Existeix també el lapsus calami, per un error quan escrivim. Si escrivim curandero en lloc de curandaire, és un lapsus calami. Calami és la ploma per escriure en llatí. I en quin objecte posaven la tinta els escrivans llatins? Si calami és la ploma, el tinter és calamarius. Ja veieu, vull arribar. El calamar, el mol·lusc, ve del llatí calamarius, i veieu abans del grec, el tinter, perquè li agafaven la tinta, com nosaltres ho fem per un arròs negre amb la tinta de sipi, sempre més eixorits que els nostres abans passats.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.
4: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
5: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Som el dimecres 24 de juny, bon dia. Una canícula que continua sent present, Catalunya Nord continua sent en alerta groga, aleshores que la majoria dels territoris de l'estat francès són en alerta roja. Aquesta tarda, doncs, són les màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit, temperatures igualment altes amb 24 graus a Perpinyà, 23 a Ceret i a Prada, 22 a Prats de Molló, 16 a Montlluís i 18 a la Tor de Querol. Demà tindrem unes mínimes de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. Les màximes seran igualment calentes, amb 34 graus a Perpinyà, 36 a Ceret i a Prada, 32 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 29 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà també a la plana i a la muntanya. Divendres les temperatures seguiran sent elevades, les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent i 15 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus a Perpinyà i a Ceret, 31 a Prats de Molló, 34 a Prada, 28 a Montlluís i a la Tor de Querol.
6: Escolteu
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
8: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

El seu cant fa fugir la nit i posa l'alba sobre els llavis. Els teus ulls s'omplen de rialla. De bon matí ta mare canta, somriu la casa. Quan obre les finestres el sol, penetra llarg dins de la cambra, els teus ulls

I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cor altiu. I amb la rialla dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.

t'espantes de res. Sobretot que més amagues una fulla en els teus cabells.

0: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Radio Arrels.
2: A Pollestres, 95.

0: el barret a la Núria, quan damunt meu vaig veure'l volar, entre Sallent i Súria, quin és el vent que el va repinyar? El barret a la Núria, quan jo d'un salt el vaig haver agafat, entre Sallent i Súria, quin vent se l'havia emportat? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me la va fer conèixer com a agraïment, ja només molt que el blat, en els molins de vent. Quan després a la Núria la breu faldilla se li arromangà, descobrint la blancúria del seu cuixam, quin vent va bufar. La falda de la Núria, quan molt amunt es va arromangar, excitant la luxúria, quin va ser el vent que va bufar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Me'n va mostrar la cuixa i rumbós com jo sol, li permeto robar-me tantes teules com vol. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent potent li retingui el braç. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir què fas, i es va revoltar amb fúria, quin vent li va retenir el braç. No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em va estalviar una bufa i sin el meu teulat sols hi havia un panell, ara en tinc un grapat. I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin va ser el vent que ens feu rodolar? I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin vent ens va fer rodolar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Em llançà sobre ella i jo en un rampell li he posat dues veles al meu petit vaixell. Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin és el vent que les va aixugar? Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin bon vent me les va aixugar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot el mestral. Se'm va dur la tristesa i quan enjugassat fa volar el meu barret, no estic gens enrabiat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A la Roca d'Albera, 90.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

0: Radio Arers, a Tercera, 95.
1: Deixa'm a mi, com a

Mais ton père a

a plens pulmons. Per què no pas també fixar el llum tan sever?

immensa camp de blat, d'un immensa camp de blat. No sabria vos dir lo que es comptava. Alguns anaven per dos, altres eren massa vells, altres eren massa vells per estimar algú. Tan sols fins al cap dels ulls, tan sols fins al cap dels ulls. No sabria vos dir lo que es feien creure, que Déu dins la seva història deia de segur veritat. Aquelles vides mesclades sent creuades.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

cançó d'amor, una de més, una de massa. Tant s'ha que prou d'estimar, tot s'acaba amb la raça.

No vinguis a cercar consol, que tinc el cor sec com les pedres. Tot ho faré per cada sol amagar.

les paraules que vas deixar fins al teu nom de primavera. No tinc res més a comprar.

0: sabessis el mar com és bonic.
1: Si veiessis la llum de la carena. Si sabessis el mar com és bonic. Si pugessis, ma joia fora plena.
2: Visca la terra!
3: Lliure!
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.